0: Palabra, cuando usted quiera.
1: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, en la España en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de...
2: Són les paraules que ens arriben en directe des del Congrés dels Diputats amb aquesta sessió de control al govern espanyol que tot just acaba de començar. Hem arribat a les 9 i 4 minuts, ara passam al relleu. Els companys del programa El Dia.
3: Més informació a ib3noticies.com.

Atenció, previsió de pluges i tempestes pel nostre poble d'Artam, amb alerta groga actualment i alerta taronja a partir de les 12 del migdia fins a les 20 hores d'avui vespre. Precaució i molta responsabilitat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia, arrenca el primer ple del Parlament d'aquest nou curs polític, que és el darrer de la legislatura i que acabarà al maig de l'any que ve en les eleccions. I ho fa amb una concentració de les treballadores de la xarxa 03 a les seues portes. Ho fan per reclamar un nou conveni autonòmic. I de seguint aquesta concentració, hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, sí, som aquí a les portes del Parlament. Aquesta protesta que arriba després de mesos de conflicte entre les treballadores, els sindicats i les patronals. La xarxa 03 i els sindicats de Comissions Obreres UGT i STEI reclamen que s'obri una negociació específica per al sector i també demanen revisar el decret de mínims que regula les ràtios i les condicions dels centres. Ho explica la vocal d'ensenyament privat i concertat de l'STEI, Sandra Serra.
2: Això no és una qüestió només salarial, estan parlant de millores laborals que les equipari amb la resta d'etapes educatives i també per la qualitat educativa. No poden ser aquestes ràtios tan elevades amb una sola educadora a l'aula i de reivindicar que hi hagi sempre parella educativa.
1: El calendari de mobilitzacions preveu noves protestes durant les pròximes setmanes i...
0: Gràcies, Neus. Aquesta és la informació que ens arriba en aquest cas des de les portes del Parlament, d'aquesta concentració de la xarxa 03. Tot això, com dèiem, passava a les portes. Mentre estan portes de dins, al Parlament, el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha rebutjat la petició de Vox de rompre relacions amb el PSOE.
3: Costa ha defensat que l'executiu ha de mantenir el diàleg i la capacitat de pacte amb Madrid per tal de defensar els interessos de les Balears. El vicepresident ha retret el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que reclami un cordó sanitari als socialistes.
4: Baleares es España, por supuesto, igual que Ceuta. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera y con la misma solidaridad y la solidaridad de verdad que hay que demostrar en estos momentos con el conjunto de los ciudadanos es diciendo con esta gente ni a cobrar una herencia.
5: Durant tota la legislatura, l'Esquerra ens ha demanat que li fessin a vostès un cordó sanitari. Saben perfectament que mai hem accedit en aquesta pretensió. Resulta curiós, senyor Rodríguez, que ara sigui vostè el que ens demani que facem un cordó sanitari.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat un assentament il·legal a una zona boscosa de Port d'Estorrent. En connectam a la redacció d'IB3 a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Segons han explicat els agents a les seves xarxes socials, gràcies a la col·laboració ciutadana van poder localitzar l'assentament i detectar diferents elements utilitzats per a fer foc amb el greu risc d'incendi que això suposa en un entorn forestal. Han escrit els agents. També han indicat que l'acumulació de residus generava condicions insalubres i afectava l'ús recreatiu dels veïns d'aquest espai. Després de l'actuació, els serveis municipals de neteja van retirar un camió ple de residus.
0: I un apunt més també important en aquest cas que ens arriba des de la informació de servei, perquè l'AMET, atenció, ha actualitzat els avisos per mal temps. A aquesta hora ja tenim activada l'alerta groga de totes les Balears, per vent i per mala mà. L'alerta taronja es retarda, estava prevista per les 10, i doncs retarda ara fins al migdia. A les 12, això sí, es preveuen episodis de pluges i tempestes més intensos del que s'havia previst inicialment.
3: Ara l'AMET ja adverteix que es poden produir precipitacions que poden arribar als 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir de les 12 en només una hora i fins a 100 litres que es podrien acumular en 3 o 4 hores. També es preveuen tempestes severes que poden venir acompanyades de vent de fins a 90 km per hora i calabruix. De moment, però, la situació és de calma a totes les illes. Els aeroports també operen amb normalitat, tot i alguns retards i cancel·lacions derivats de la incidència que ahir es va registrar a la xarxa britànica.
0: I de com sempre, molta precaució amb aquesta previsió meteorològica a partir de les 12, aquesta alerta taronja. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 11.
7: Més informació a IB3.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i s'enriu.

i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

l'espai. Fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toca amb flautes, toca amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sense.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Educació obrirà expedients a les escoletes concertades que hagin incomplert la normativa. Ho ha dit el conseller Antoni Vera durant la sessió de control del govern avui al Parlament, en resposta als socialistes que li han retret les incidències que han denunciat les treballadores durant aquest estiu.
1: Vera explica, però, que la conselleria no pot actuar davant les incidències que es varen produir durant el mes d'agost perquè, diu, no corresponen a hores de concertació. En canvi, ha assegurat el conseller que al setembre s'han detectat noves incidències i ha afirmat també que Inspecció ja ha intervingut aplicant la normativa vigent.
2: Aquí sí que podem actuar i ho hem fet com toca, en sa llei a sa mà i conforme a un procediment reglat a través d'inspecció educativa. I evidentment s'obrirà expedient en els centres que hagin incomplert qualque apartat de sa normativa. Tant de bo el senyor Sánchez hagués fet el mateix des del primer moment que coneixia el que anava a passar a Ceuta.
0: I és que el curs polític al Parlament s'ha reprès avui després de vacances i ho ha fet amb una concentració de les treballadores de la xarxa de centre 03, una protesta que arriba després de mesos de conflicte entre les empleades, els sindicats i la patronal.
1: La xarxa 03 i els sindicats Comissions, UGT i també l'Estei reclamen que s'obri una negociació específica. Per aquest sector també demanen revisar el decret de mínims que regula les ràtios i també les condicions dels centres. Ho explica la vocal d'ensenyament privat i concertat del sindicat de l'Estei, Sandra Serra.
3: I a més, és que això no és una qüestió només salarial, estan parlant de millores laborals que les equipari amb la resta d'etapes educatives i també per la qualitat educativa. No poden ser aquestes ràtios tan elevades amb una sola educadora s'aula i de reivindicar que hi hagi sempre parella educativa.
0: I també s'ha reprès la sessió de control, en aquest cas al govern estatal, al Congrés dels Diputats, una sessió marcada per la crisi migratòria de Ceuta, la suspensió de dret de vot dels nacionalitzats per la llei de nets i els resultats devastadors també de l'informe PISA.
1: El líder del Partit Popular ha acusat Sánchez de no ser, diu, un president lliure, de tenir tant d'escàndols que no pot centrar-se, assegurat a millorar la realitat dels espanyols, i també l'ha acusat de voler alterar els resultats electorals amb la llei de net. El president espanyol, però, ha fet referència a la suspensió d'aquest dret de vot, ha acusat la dreta, també l'extrema dreta, de seguir vulnerant els drets d'aquells als qui varen obligar a exiliar-se.
4: El problema és que usted no està pendiente. No està pendiente de la vivienda, no està pendiente de la calidad educativa, no està pendiente de la huelga sanitaria, no està pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
5: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: I ja sabeu que també avui estem molt pendents del esperat canvi de temps. D'aquí una hora la EMET activa ja la vista taronja a les illes per pluges i tempestes que, a més, atenció, podrien ser més greus del que s'havien previst inicialment. Poden arribar als 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag en només una hora, tot això a partir de les 12, fins a 100 litres es podrien acumular en 3 o 4 hores. Davant aquesta previsió, Palma ja ha informat del tancament dels parcs de la Ribera i de Can Terres des de les 10 d'aquest matí. A partir de les 3 de l'hora baixa, també tancarà el passeig Sagrera i el del parc de Bellver. El programa Patis Oberts, per la seva banda, així mateix quedarà suspès a partir de les 4 de l'hora baixa. Com sempre, molta precaució amb aquesta previsió meteorològica. 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Aquesta hora queda activat l'avís taronja a les illes per pluges i tempestes que podrien ser més greus del que s'havia previst inicialment. Poden arribar a deixar fins a 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir d'aquesta hora. I només una hora, si sumam fins a 3 o 4, podrien acumular-se fins a 100 litres.
2: També es preveuen tempestes severes que poden arribar acompanyades de vent de fins a 90 km per hora, també de Calabruix. A causa d'aquesta previsió, l'Ajuntament de Palma ha informat del tancament dels parcs de la Ribera i de Camp Terrés. I a partir de les 3 de l'hora baixa també tanquen el Passeig Sagrera de Palma i el Parc de Bellva. Així mateix, el programa Patis Oberts quedarà suspès a partir de les 4 d'avui a la baixa. A més, la Federació de Futbol ha suspès també totes les activitats, les competicions i els entrenaments previstos per a avui a l'exterior.
1: I més qüestions. Baixen un 19% el nombre d'habitatges unifamiliars visats a Mallorca en els primers 6 mesos d'enguany. Això en comparació amb el mateix període de l'any enrere. I això també sense tenir en compte les legalitzacions extraordinàries a causa de l'amnistia urbanística. En canvi, pugen els plurifamiliars de nova creació. Ho fan, en aquest cas, un 20%, i això suposa 2.000 nous habitatges, pisos visats a Mallorca fins aquest mes de juny. I de malgrat aquest increment, el Col·legi d'Arquitectes reconeix que no seran suficients per fer front a l'actual crisi de l'habitatge.
2: El Col·legi d'Arquitectes de les Balears, a més, demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment de la població. Declaració del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
3: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vam dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, mos han de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
1: I de la plana política, la pressió turística i la seva gestió ha estat objecte de retrets entre Esquerra i la presidenta del govern, Marga Proens, en la represa dels plens del Parlament després de les vacances d'estiu.
2: El portaveu del PSPSOE, Iago Negueruela, acusa la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i que per això allà ha dit protestes aquest estiu.
4: Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quitan una moratoria para dar más plazas, no quitan una moratoria para darlas.
2: En canvi, com a prova que les polítiques de contenció del govern funcionen, la presidenta ha posat en valor, per exemple, una baixada de turistes de mig punt al mes de juliol. Però ens ha retret els vaivens, diu, dels socialistes en la llei de cogestió aeroportuària. També ha acusat Sánchez d'abandonar les Balears.
5: Això és el colofón de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar amb BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, els problemes que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
1: I també el Congrés dels Diputats continua la sessió de control. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamat novament activar el mecanisme constitucional que permet jutjar per traïció al president espanyol, el qual acusa d'estar al servei del Marroc. Pedro Sánchez, per la seva banda, lamenta que Abascal estigui lligat a governs d'ultradreta com Argentina o Israel.
6: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
7: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
8: Dime cuánto hay con ese que envía todo.
9: Ué, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Les quatre illes Balears es troben ja en alerta taronja per pluges i tempestes que podrien arribar a deixar fins a 50 litres per metre quadrat, fins i tot a 100 en 3 o 4 hores de manera acumulada. La part més dura del temporal, però, s'espera a partir de les 2 de l'hora baixa.
1: També es preveuen tempestes severes que poden arribar acompanyades de vent de fins a 90 km per hora i calabruix. A causa d'aquesta previsió, l'Ajuntament de Palma ha informat dels tancaments dels parcs de Sarribera i de Can Terrés i a partir de les 3 de l'hora baixa tancarà el passeig de Sagrera i el parc de Bellva. Així mateix, el programa Patis Oberts quedarà suspès a partir de les 4 de l'hora baixa. I a més, la Federació de Futbol ha suspès totes les activitats, competicions i entrenaments previstos avui a l'exterior.
0: Estarem pendents, per tant, de com evoluciona aquesta previsió meteorològica. Recordeu que les illes, per tant, estan en alerta taronja amb molta precaució. Mentrestant, a Formentera, el ple del Consell ha aprovat més de 3 milions d'euros per afrontar l'increment de menors tutelats. Ho ha fet avui en una sessió extraordinària i urgent, a través del reconeixement d'aquesta quantitat que es destinarà ara a serveis d'atenció, d'acolliment residencial i de protecció de menors tutelats enguany.
1: La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern de Sa Unió i l'abstenció de la resta dels membres del plenari. Es tracta de serveis que el Consell ha hagut de garantir davant l'increment continuat de menors sota la seva tutela, especialment com a conseqüència de les arribades de menors migrants no acompanyats. Actualment, la institució tutela al voltant de 250 menors i en els moments de major pressió assistencial ha arribat a tenir-ne 305 sota la seva responsabilitat.
0: I més qüestions en aquest cas de la plana urbanística. Baixen un 19% el nombre d'habitatges unifamiliars visats a Mallorca en els primers 6 mesos de 2026 en comparació amb un any enrere. Això, però, sense tenir en compte les legalitzacions extraordinàries a causa de l'amnistia urbanística. En canvi, si baixen els unifamiliars, sí que han pujat els plurifamiliars, els pisos de nova creació, un 20%. És una xifra que suposa gairebé 2.000 visats nous a Mallorca fins aquest mes de juny. I, malgrat aquest increment, el Col·legi d'Arquitectes reconeix que no és suficient encara per poder fer front a la crisi de l'habitatge.
1: El Col·legi d'Arquitectes de les Balears, a més, demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment poblacional. Declaracions del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
2: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
0: I precisament la Comissió Europea ha aprovat fa només uns minuts condicions per a poder restringir el lloguer turístic a zones tensionades. És la llei d'habitatge assequible. És un reglament que dona seguretat jurídica per poder fer això, poder restringir aquest lloguer turístic i també poder posar límits a la compra d'habitatge no destinat a residència habitual a les zones més afectades per la crisi de l'habitatge.
1: La norma defineix en el dret comunitari la zona sota tensió d'habitatge que es podrà declarar si el preu mitjà d'un habitatge equival almenys a 8 vegades a la renda disponible per càpita a la zona si aquesta proporció va augmentar l'última dècada i si no es preveu que la tensió s'alleugia en els altres anys següents. El reglament permet restringir dos tipus d'activitat, el lloguer turístic i l'adquisició o ús d'habitatge no destinat a la residència habitual. Una vegada declarada la zona, les autoritats hauran de provar que l'activitat ha agreujat la crisi residencial i descartar altres alternatives.
0: I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Totes les mirades posades al cel en aquesta hora davant de la pertorbació que ja tenim damunt a les Balears i que ha obligat a activar la vista taronja per pluja i vent. Per ara, retards generalitzats a Son Sant Joan, algunes connexions a Eivissa també afectades i un trànsit intens a Palma per mort de l'operació Nigul són les conseqüències més palpables del temporal que comportarà previsiblement una brusca davallada de temperatures després de setmanes de termòmetres enfilats i moltíssima d'humitat. Des d'ahir les autoritats demanen als ciutadans que extremin les precaucions, sobretot al volant, i si s'han de fer sortides a l'exterior, i ja s'han pres mesures habituals com el tancament d'alguns parcs, per exemple, a Palma. La vista taronja, activat al migdia, s'estendrà fins les 9 del vespre perquè les precipitacions poden ser realment importants. Servei Meteorològic d'IB3, Marc Calentell, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Fa hores, Marc, que estem avisant. Ha començat ja a ploure o al Manco amb força?
2: Sí, sí, ha començat a ploure. Ara fa tres quartes d'hora començaven a créixer els núvols i, com dèiem, fa un poc més de mitja hora que plou, amb força ja. Ho ha fet a punts de la Serra de Tramuntana i també fa mitja hora que comença a ploure amb molta d'intensitat a punts del sud i del llevant de Mallorca. Hi ha una línia de tempesta que va des de Llucmajor fins a Manacor, que en aquest moment ja descarrega amb intensitat.
1: Què hem d'esperar en aquestes hores més immediates?
2: I d'aquestes immediates hores són quan tindrem aquí arruixat i aquestes tempestes més intenses. Ara va entrant una línia de tempestes per a la Serra de Tramuntana. Tocarà la serra d'aquí pocs minuts i esperem que vagi avançant i afectarà segurament bona part de l'illa de Mallorca. No esperem que plogui amb intensitat tota aquesta illa, però sí que és veritat que de manera puntual hem d'estar atents perquè aquest ruixat i aquestes tempestes poden ser forts o molt forts. També a Menorca comença a ploure punts de l'interior, sector de Ferreries Mercadal, de manera molt local encara, però anirà més també cap a Menorca. Per tant, precaució, aquestes immediates hores, sobretot a Mallorca i Menorca, aquestes tempestes que vendran acompanyades de fort vent, de calabruix i també una situació marítima alterada.
1: A banda de la pluja i del vent, Marc, ens heu dit en diverses ocasions que notarem que refresca. Això serà avui mateix i de quants graus estem parlant?
2: Sí, sí, després d'un dematí encara marcat per aquesta basca i per aquestes temperatures elevades, a hores d'ara comença a refrescar i tenim termòmetres ja bastant diferents dels d'ahir, per exemple, sobretot a punts del nord, tenim valors de 25 a 26. Ahir teníem 10 graus més, però notarem aquesta refrescada que se'n va aquesta basca a partir d'avui hora baixa. Després del pas d'aquestes tempestes, entrarà aquest aire més fred, se n'anirà aquesta humitat i a nit notarem, i de valent, que ja ha refrescat.
1: I amb aquest episodi podrem donar per acabat pràcticament l'estiu intens o encara no?
2: Donarem per acabat aquest estiu que hem viscut, aquestes temperatures extraordinàriament elevades. Ara bé, hem de recordar que encara estem en el setembre, que encara pot fer caloreta, però és molt improbable que tornem a repetir aquesta situació que hem viscut durant bona part d'aquest estiu. Parlarem de màximes més frenades, 29, 32, 33 graus, res a veure amb aquests 38-40 que teníem aquests dies passats.
1: Gràcies, Marc Caldentell, del Servei Meteorològic d'IB3. El temps és avui protagonista de l'actualitat, aquest dimecres 8 de setembre. Jornada amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia.
1: La construcció a l'alça.
4: Entre gener i el juny es varen visar un 28%.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Grandiosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Arribat a les 3, és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 9 de setembre, molt pendents de la pluja, de les tempestes i les primeres incidències que ja s'estan registrant en alguns punts de Mallorca. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. De moment, la major de les Balears és, de fet, la que ha rebut l'impacte més fort d'aquestes tempestes. S'estan registrant inundacions en molts de punts de l'illa. A Palma, per exemple, no atura de ploure amb molta força des de fa mitja hora. També hi ha talls elèctrics en alguns punts, com Valldemossa o Sóller, on fan frenada també a inundacions i caigudes d'arbres, també inundacions a Manacor. La incidència més destacada, però, la trobem en aquests moments a l'aeroport de Palma. Ha restringit al màxim la seva activitat i desenes de vols esperen a l'aire l'oportunitat de poder aterrar. Fins i tot ja hi ha tripulacions que han pres la decisió de desviar-se. És el cas d'un Eurowing, ha sortit de Dortmund, ara es dirigeix cap a Eivissa, també un Alvastar, s'ha alerat a Roma, havia d'aterrar a Son Sant Joan ara, però es dirigeix directe cap a Eivissa. També un Sevilla-Palma de Vueling ha pres direcció, en aquest cas, cap a Mó, on està aterrant en aquests moments.
0: Són, doncs, les primeres incidències d'aquesta gran pertorbació. Connectem ara amb el servei meteorològic d'IB3, Marc Calantell. Bon dia de nou. Quina és la situació ara mateix?
2: I ara mateix tenim aquest gruix d'aquesta tempesta a damunt l'illa de Mallorca. Comença a abandonar ja punts del Ponent, comença a sortir el sol en el sector de Calviandraig, sud de la Serra de Tramuntana. De moment no ha plogut a l'extrem sud de Mallorca, la resta sí que ho fa o ho ha fet amb una certa intensitat, amb precipitacions que ja arriben als 40 litres a punts de l'illa de Mallorca, fins i tot et superen ja els 60 cap en el sector sud de Manacor. I aquestes immediates hores, el que passarà que continuarà avançant aquesta massa de pluges, acompanyat de tempesta, tensió també en aquest fort cop de vent, i per tant continuarem pendents, molta atenció, precaució sobretot en el cas de Mallorca aquestes immediates hores, i pluja que pot arribar també cap en el sector de Menorca. Això, a partir de mitjan cap vespre, anirà fluixant, pot quedar qualque ruixeta residual, però res a veure amb la situació que tenim ara mateix.
0: Gràcies, Marc. La tempesta cau amb força, ho dèiem, a Palma, afectant de manera important la mobilitat, amb moltes retencions als accessos a ciutat. Connectem en aquesta hora, quan són les 3:02, amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia, com està la situació?
3: Sí, buenos días. En este momento pues encontrarán mucha circulación lenta por las fuertes lluvias en la vía de cintura en sentido de aeropuerto desde Sondameta hasta el enlace con la autopista de Inmayor, y en sentido Andrade desde el enlace con la autopista de Inmayor hasta Son Moy. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Inca hasta Santa María y en la llegada a Palma. En sentido Inca, pues tenemos a la altura de Escaúl y Vinisalén. En la autopista de Yumayor tenemos circulación lenta en ambos sentidos a la altura del aeropuerto. En la autopista de András tenemos circulación lenta en sentido Palma desde Palmanova hasta la vía de cintura y en sentido András a la altura de Bendinat. És tot per el moment. Buenos días.
0: Aquesta és, doncs, la situació del trànsit, circulació lenta, especialment a la via de cintura, també a l'autopista d'Inca, en els dos sentits, amb diferents punts d'embossos, així com a l'autopista d'Andratx. Hem de recordar que el director del Centre de Coordinació d'Emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta i demana, com en les darreres hores ho han estat repetint les autoritats, molta precaució per les properes hores. També ha fet una crida a la precaució.
4: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
0: Aquesta és la darrera hora de la pertorbació que travessen aquests moments a les Balears. Hem arribat a...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Bon dia. Molt pendents de les tempestes que han copejat amb força l'illa de Mallorca i han causat nombroses incidències com inundacions, caigudes d'arbres i panes elèctriques.
1: Els incidents s'han registrat a diferents punts, ja que les precipitacions han caigut de manera generalitzada a més o menys magnitud. Ara els bombers fan feina de valent a diferents nuclis. A la carretera Cunes-Esglaeta amb Esporles han caigut nombroses branques que han arribat a fer malbé diversos vehicles.
0: I atenció a tot el món universitari. Se suspèn tota l'activitat al campus de l'UIB a Mallorca.
1: En un comunicat, la universitat avisa que amb la situació actual se suspenen totes les activitats acadèmiques i administratives presencials. A la vegada es demana a la gent que hi ha dins del campus que romanguin a l'interior dels edificis fins a nou avís.
0: És la zona més afectada de l'illa.
1: Pel que fa a la mobilitat, ha afectat sobretot el metro, que ha patit una incidència a la catenària que fa que només es pugui circular per una única via en els dos sentits, la qual cosa ha obligat a espaiar les sortides tant cap al Parc Vit com cap a l'estació intermodal.
0: L'aeroport de Palma també ha hagut d'aturar les operacions durant un minut, cosa que ha causat importants retards i fins i tot alguns desviaments.
1: Com a mínim, 4 vols s'han hagut de desviar, 2 a Eivissa, 1 a Mahó i un tercer fins a Alacant. Ara, però, la situació ja comença a tornar a la normalitat i s'han repartit els aterratges i enlairaments. Així tot s'acumulen els retards que ara de mitjana freguen els 50 minuts.
0: I anant fins a la Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia. Les pluges han afectat les entrades i les sortides a Palma?
2: Sí, molt bon dia. En aquestes hores trobaven retencions bastant importants. A Xavier Cintura, començant des de Son Rapinyo fins a Estadi Balear, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a arribar a Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura pel Manova fent la incorporació de Xavier Cintura. També trobaran retencions a la sortida a Palma de la carretera de Llumallor, en el tram des del Molinar fins a l'aeroport, i a l'autopista d'Inca trobareu retencions des de Marratxí fins a Consell. Això és tot per el moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, José. I el director del centre, coordinador d'emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta i demana molta precaució durant les properes hores.
3: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
0: A més de les pluges, en aquesta hora també hi ha notícies al Parlament. Ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa. Ha tingut a vots a favor del PP, l'Esquerra i l'abstenció de vots.
1: A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre. La regulació que ha defensat el president insular, Llorenç Galmés, la vol l'Esquerra, però li retreuen que no ho hagi fet abans. Galmés ha defensat que la norma tirarà endavant amb un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra, que no ho va fer durant dues legislatures.
4: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
1: L'Esquerra ha donat suport a la llei, tot i que han lamentat el temps perdut. L'únic grup que no hi ha votat a favor, Vox, se n'ha abstengut perquè, segons ha assegurat, comparteixen la diagnosi però no la solució, perquè la consideren discriminatòria.
0: Arribem així a les 4 i 4 minuts, molt pendents de les conseqüències d'aquesta tempesta d'aigua que manté les illes en avís taronja.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Bones tardes, estimats agents de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i hem escoltat des del Colònia de Sant Pere a través www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta. Com us van ja dia 9 del 9 de 2026, dia 9 de setembre, concretament dimecres, 9 de setembre, i tornem a estar aquí un dia més. Avui sí que ha canviat la cosa, com el pronòstic ja venia dient. Està, bueno, ara sí que no tant, però ha estat plovent de valent i vent que ja al dematí ha fet alguna ràfaga de vent d'allò de qualque estona, però sí que després ja de cara al migdia, no m'atreviria a dir l'hora exacta, però entre la una i mitja, les dues del migdia ha començat la pluja i a hores d'ara encara està la cosa bastant tapada al cel. Algun, no sé si dir gotinoi, depèn de la zona d'Artà, sí que està encara plovent una mica. Per aquí dalt ja no tant, més gotinoi el manco fa una estona quan venia cap aquí. Són les 16:28 minuts ara mateix, per exemple, per posar en context. I bé, sí que ha plogut bastant, però per tant a la zona d'Artà com sobretot a molts altres indrets, que ha plogut bastant de litres, segons alguns registres que he llegit, a falta de confirmació, repeteix que a falta de confirmació podrien haver caigut més de 100 litres a Manacor, però repeteix que a falta de confirmació, si més no oficial, segons per algun portal web, en aquest cas així ho marca, o marcava en algun portal d'internet, repeteix com he vist. Per tant, bé, ja veurem si això efectivament és així o no, si se confirma o no, però bé, diversos indrets, com dic, de

I bé, doncs, ja una ocasió més, si la connexió va bé, perquè avui amb aquests temes que amb més motiu encara mos tallen la connexió, bé d'internet o esperem que no telefònica en aquest cas. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el bal de Manolo Galán, segurament si mos sent. Bones tardes, Manolo. Bones tardes, un, dos, tres. Pues no, sembla que no el sentim.

Idò, bé, ara ho tornem a intentar, aquesta connexió telefònica amb el balde Manolo Galán. Bones tardes. Bones tardes. No el sentim. No sé per què. No sentim el balde d'Artà en aquesta ocasió. A veure si podem tornar a intentar.

I bé, tornàvem a intentar dir aquesta connexió amb el bal de Manolo Galán a través del fil telefònic. Bones tardes, Manolo. No sé per què avui tenim aquests problemes, no sé si per temps o per què exactament, en aquest cas, perquè tot està com pertoca. Bones tardes.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I bé, doncs, jo en aquest cas ara provam d'aquesta altra manera aquesta connexió amb el Val de Manol Galán, que a través del fil telefònic mos pot anar explicant els diferents temes que tenim d'actualitat al nostre municipi. Bones tardes, Manolo.
1: Hola, bones tardes, com anem? Com estàveu?
0: Va bé, i doncs, bé, per començar, en aquest cas, començant, per exemple, bé, per posar en context i el Manco, supos que de manera ràpida, perquè és, diguem-li, mal temps d'avui, o aquest temps d'avui, de moment sense novetat important, diríem, no?
1: Sí, a mi no m'ha arribat cap incident, en la qual no vol dir que no hi ha hagut cap, però no m'ha arribat. La policia local no m'ha cridat, protecció civil tampoc, i fora de micro t'havien comentat a veure si tu t'havia arribat res, de moment

0: de toplogat.
1: Sí, bé, això diríem, crec que donat que just reivindicar una mica sa memòria i saber un poquet de on venim i per què se fan les coses. A la xerrada que hi va haver dissabte va quedar palès que la memòria que tenim és molt curteta, que ens oblidem molt ràpidament de les coses i que des de les institucions ens hem d'encarregar un poquet que la població i sobretot els nostres joves i això estiguin un poquet assabentats del que va passar, perquè del que va passar en podem aprendre moltes coses, no? No vol dir que no tots siguem capaços d'aprendre-ho, però del que va passar sí que hauríem d'aprendre algunes coses. Se va organitzar una paula de la regidoria de memòria històrica, saps? I com tu has dit, han estat dos caps de setmana en dos actes diferents. Primer va ser el minut de silenci que van fer el dia 31 i també aquesta anada en el cementeri per posar en valor la placa que se va posar en el 2011.
0: Okay.
1: I aquest cap de setmana passat, dissabte, que va haver aquesta segona tongada, que és una visita en el lloc on van caure les dues bombes, i després una xerrada, crec que molt interessant, sobre el paper i diríem, de lo que en aquell moment s'estava xerrant i havien succeint, que va poder dur a terme aquest bombardeig, no? Crec que hi va haver una bona combinació amb gent, diríem, estudiosa dels temes i gent catedràtica, si m'ho permet dir la paraula, i després hi va haver familiars de les víctimes que també van aportar el seu granet d'humanitat en aquestes dades històriques, que les històries són dades i són fets, això, el que passa que també, així com se viven els fets, pues, forma part també d'aquesta història, i allà sí que van poder tenir i comptar amb familiars directes d'aquelles persones que van morir en aquest acte.
0: Exacte, un d'aquests, diríem, trist aniversari que està bé, però recordar el que va passar, que a vegades mos pot quedar en fora, en certa manera, allò que ha passat, ho diré així ara ràpidament i malament, com dic sempre, a la península, o a vegades més enllà i tot, en aquest cas va ser aquí a Artà mateix, per tant, també està bé això que qui ho sabia, a lo millor recordar o sobre una mera detalls, i a lo millor, sobretot, generacions més joves o a més que poguessin no sobre tant sobre el tema, conèixer en aquest cas el que va passar, com dic, aquí al nostre poble.
1: Sí, i la feina crec que és un poquet, malgrat, diríem, sempre critiqui aquesta actitud que jo tindria ara, que l'escola s'hauria d'ensenyar, o l'escola s'ha d'ensenyar moltes escoles, no?
0: Yeah.
1: Però la cultura popular i missió de pares i fills també hauria de ser. El que sí que era que hi havia una dada simptomàtica que hi havia poca joventut en aquesta jornada, saps? Per tant, això vol dir primer un parell de coses. O bé que nosaltres no vam ser capaços de comunicar-ho bé, o bé que és un tema que no interessa, o bé que simplement és un tema que se desconeix totalment, no? I clar, això no, si se desconeix no genera debat. Per tant, algunes coses que van sortir, aquesta jornada se van enregistrar, per tant, se publicaran, se donaran a conèixer, i la nostra missió com a institució pública és que certes gertenenques sabin que fa 90 anys hi va haver un bombardeig aquí, que se van morir 11 persones d'aquest bombardeig. Jo crec que es forma part de la nostra història i no s'ha d'oblidar.
0: Exacte. I bé, canviant completament de tema, repetat completament, en aquest cas el Teatre d'Artà ha renovat imatge, ha començat temporada i bé, en aquest cas també compleix, que diem, el 25 aniversari i també per aquest motiu el proper dia de nou coneixerem aquest documental que se projectarà, com no, lògicament al Teatre.
1: Jo animo la gent a anar a veure el documental. Jo he pogut veure un tast i la veritat que a mi m'ha agradat bastant, i a més troc que és una part molt humana i molt, diríem, proper als trens jardinenques, no? Per tant, la primera de tot és convidar tothom que vagin a veure aquest documental, no? A més, els autors del documental, en Gaspar Caballero i en
0: Agustí Torres.
1: Mare?
0: En Agustí Torres.
1: Sí, Agustí Torres, saps? Ara m'hi fui d'escap.
0: Sí, sí.
1: Perquè diríem, som persones referents en aquest tema, saps? Per tant, i a més que et signa qualitat, no? Per tant, a més, hi surten moltes persones d'allà que tots reconeixerem, tots podem veure imatges que dins la retina s'havien mitjà oblidat o no, però jo crec que s'ha de celebrar que després

0: 25 anys la feina del teatre encara és viva, que s'estan sembrant nous camins, que és una instal·lació consolidada i que al cap i la fi l'únic que pretén aquesta xona és posar per davant la cultura. I jo crec que aquest símbol que tenim de teatre és l'immoble on, per antonomàcia, té arrel la cultura. I si tu li afegeixes, a més, que està davant la Vallesa, que és la biblioteca, per tant, allà és on se produeix el nínxol de cultura que té, si entrem en detall, tots els artesans i artesanes, colònies i colònieres.
1: Si me'n permets, no sé si hi ha alguna cosa en aquest cas que 25 anys després, diguem-li així, sí, perquè hem passat 25 anys de tenir aquest, diguem-li, nou teatre, en aquest cas hi ha alguna cosa que t'agradaria o que vos agradaria millorar, en certa manera, de l'equipament, que diem, físic, en aquest sentit, o costa't, que també saben que és difícil, però bueno, que sempre se van fent les millores que se poden, però bueno, en aquest cas no sé fins a quin punt això, 25 anys després, tenint aquest teatre, hi ha alguna cosa més d'allò que dius mos agradaria, però ja sigui per tema econòmic o el que sigui, no se pot tirar endavant de moment al manco.
0: Bé, evidentment, el que sí hem de millorar és l'accessibilitat del teatre, i això sí que quan acabem aquesta legislatura hauríem de tenir el projecte tècnic per poder, o manco un avantprojecte bastant detallat de com podem millorar l'accessibilitat d'aquest teatre. Per tant, hi ha aquí el compromís de fer-ho. Manco tenir l'avantprojecte i tenir una idea de com hem de millorar aquesta accessibilitat. Després, sap què passa? Que quan tu idees quan tu penses una instal·lació, a 25 anys vista d'aquesta cosa pot haver canviat bastant.
1: Yeah, per
0: si ara haguéssim de fer una remodelació del teatre, què apostaria jo? I és una visió molt personal. Jo apostaria que hi hagués més sales d'assajos, més espais per assajar, més espais per fer... perquè tots els grups poguessin tenir un espai per poder assajar, perquè a nivell de dansa mos queda curt, a nivell d'activitat musical mos queda curt, i tal volta, si et sol ha de ser el mateix, que probablement ha de ser el mateix, sacrificaria una mica de platea. És a dir, 460 butaques, entenc que són moltes, que és difícil omplir-lo, tot i que l'objectiu és omplir-lo, però bé, jo oferia aquests dos canvis, no? Moure un poquet la capacitat de poder tenir més espai per poder assajar i per oferir a la ciutadania, en detriment de sacrificar una mica la plata. Això seria un poc el que jo faria. Però bé, ja t'ho dic, ara l'objectiu és omplir de contingut aquesta instal·lació, que crec que és el que m'ocupa ara.
1: I ho enllaçaré, com m'agrada dir sempre, un dels actes que tindrem en aquest teatre, però també fora, diguem-li així, de fet, ara aquí ens tornem, parlarem més en profunditat, és aquesta mostra de balls tradicionals dels Cafís i Castanyetes, que enguany roben la visita, o robem la visita també, de coros i danses de Sant Roque de Siles, aquesta ja proposta també cultural, que també ja du molt d'anys, i que també això, com pots dir?
0: Du molt d'anys i per molt més. Jo
1: sí,
0: crec que és una manera de mostrar el ball popular d'Artà arrel de tota Espanya i sé que han fet ocasions internacionals. Per tant, sempre aquest intercanvi crec que és positiu per ser dues agrupacions. Una perquè és capaç de transmetre la teva cultura i l'altra perquè vols altres maneres de fer aquest ball tradicional, no? Jo crec que això sempre és enriquidor. A més, si venen a veure molts, són capaços de mostrar el nostre poble i d'explicar un poc la cultura que tenim aquí, i després que la gent d'Espalda pugui veure aquesta mostra de ball popular del poble en qüestió i de Cafís i Castanyetes, evidentment.
1: Normalment aquest acte se sol fer en dates o bé molt properes o bé aproximades a la fira, ho enllaça així. En aquest cas, per tant, sempre el segon diumenge de setembre tenim aquesta fira, tot i que no només és el segon diumenge la fira com a tal, sinó que també hi ha molt d'actes al seu voltant, ja varen començar divendres i fins a final de setembre. Però bueno, en qüestió de la fira com a tal, que em poden dir alguna novetat, s'espera un poc allò com s'espera aquest diumenge.
0: Bé, jo suposo que demà passat demà vindran a Melintan i explicar-los, i els explicarà més detall. Però bé, el darrer comentari que van fer nosaltres damunt la fira era veure quina climatologia tindríem.
1: Clar, això anava a dir,
0: Saps?
1: que sempre cada any.
0: Per tant, anem a veure dia a dia
1: Clar.
0: el que fem i com ho fem. I després, jo sé que hi ha novetats, no els vull desvelar jo ara perquè crec que ha de ser a Marindònia,
1: Cap
0: però
1: problema.
0: sí que hi pot haver algunes activitats interessants i que són de nou format, a part del que la Fira Ramadera poden tenir, d'entitats i diríem, de producte local, de tal de producte local que poden tenir el dia abans. No? Per tant, les novetats que m'estimes que siguin a Marindònia, que els desvelgui, perquè ja una podrà donar més detalls i l'altra que com qui és ella, que des de la seva regidoria també jo no he de fer spoilers d'això, si pot ser.
1: Perfecte. I coincidirà també en aquest cas per dates, però bé, en aquest cas també una alegria o una més, no sé si dir-ho així, però bastant important és aquesta que estem vivint ara, bueno, aquesta setmana i les anteriors, però bueno, actualment també, d'aquest lideratge d'Enric Mas a la Volta Ciclista Espanya, que si ja sempre mos havia donat alegries, ara encara més, si cap, amb aquest maillot vermell, que això, veurem a final de setmana si pot acabar-lo mantenint, que tant de bo que sigui així, però bueno, també en aquest cas va fer tu alguna publicació també a xarxes al respecte, un poc com se viu en aquest cas, com a balda, però també en aquest cas com creus de cara al poble d'Artà aquest lideratge d'Enric Mas a la Volta Ciclista d'Espanya, que no són paraules menors.
0: No, jo crec que l'Enric ha aconseguit, sempre ho aconsegueix, però ara més que mai, amb una expectativa gran, ha aconseguit posar, diríem, després de dinar, a molta gent davant la televisió per poder veure el transcurs de la volta. Basta anar a fer una volta per bars, a veure com estan els bars en aquestes hores, i veure que probablement la televisió i la volta està per la primera i la segona per que es diu el teleporte, per veure diríem, les evolucions de la volta, no? Diríem, jo ho sol fer, veníem, som tenir aquest moment de veure si podem escoltar, i sí que dic que des de l'Ajuntament estem preparant alguna cosa. És a dir, probablement demà anunciarem que dissabte i diumenge haurà una televisió, una pantalla pública a dins el mercat cobert, per poder veure l'etapa de dissabte i esperem el primer lloc de diumenge, no?
1: Tant de bo.
0: El lloc pràcticament està acabat de definir, a la plaça del Mercat, i dic que està pràcticament acabat de definir perquè en Maria Antònia no quedava de parlar, perquè si hi havia motiu de pluja, potser canviàvem el lloc de la projecció de la volta en el poliesportiu. Per
1: Val.
0: tant, estem un poquet de temps, però demà sortirà. Probablement, ja dic, que hi hagi 90%, dissabte col·locarem a pantalla o bé a la plaça del Mercat o bé a la carpa del poliesportiu per veure aquesta etapa reina que pareix ser que ha d'acabar de definir aquesta volta, no? I després, diumenge, confio que serà així, podrem veure la darrera etapa a partir dels 4 i 20, crec que és, i en principi ja s'entrega de premis a l'Arbull, que esperem veure en Enric Mas en el més alt que això de classificació. Ja estic convençut que serà així i evidentment convidar tothom que vingui a fer una mica de festa i d'estar recolzant en Enric. No? Ja dic, nosaltres demà llançarem aquesta publicació amb tot el suport del poble d'Artà cap a Enric Mas i veurem si ho aconseguim, que ja estic segur que ho aconseguirem. Després,
1: Sí.
0: una vegada acabi l'etapa, acabi la volta, ja plantejarem com i quan, saps?
1: Ja,
0: Perquè
1: clar.
0: no
1: És més
0: oblidar que en
1: complicat.
0: Enric està convocat en la selecció per anar al
1: Exacte,
0: Mundial, per tant hi haurà
1: també una
0: Mundial,
1: bona notícia.
0: i després també hi ha una altra cursa que no ho faig dir on, però sé que n'hi ha una altra de cursa, que no em dic que hi ha
1: Clar.
0: d'anar. Per tant, no plantejant que en Enric Mas sigui Artà en menys d'un mes.
1: Ja,
0: Això
1: clar.
0: en Ben Llorenç en havíem parlat un poquet avui. Tornem en pas a pas, anem a dijous, perdona, dissabte a col·locar aquesta pantalla per donar suport a l'Enric, dissabte i diumenge. Evidentment tots convidats i ja m'agradaria que féssim màxima difusió d'això, nosaltres ho farem. Sé que hi ha una delegació del club ciclista que se'n va aquest cap de setmana a Granada i puc dir que probablement jo hi aniré també i amb en Manolo Rocha Molinam diumenge i esperem l'objectiu no vol en Enric l'objectiu és donar-li suport i si podem xerrar amb ella m'ho anirà bé però bé,
1: Ja, clar.
0: esperem que sigui hipoteòsic, per tant, el nostre objectiu és donar suport.
1: I ara pensava, i per acabar ja, no vull deixar passar també que, i també dins el marc de la fira que diem, o dels actes, millor dit, de la fira, en aquest cas divendres hi haurà aquesta gran famboliada popular solidària del Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, amb col·laboració i amb suport en aquest cas de cara a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Suposo que també, bueno, avui de fet n'he xerrat amb en Joaquín, m'ha dit que estava ja bastant avançat tema venda de tiquets, però bueno, suposo que animar, si més no, que si en t'hi prengui part, no?
0: Sí. L'any passat ja mos va venir just a passa després. Esperem que la tornem a rebossar i si hem de tirar els carrers perquè hi hagi més lloc, doncs ho farem. No, ara estem a l'espera dels tiquets que se puguin veure, ja s'han fet xerrar d'herba i jo el que confio i faig és la crida és que aniguem tots a donar suport en aquesta causa que crec que és important i sobretot hi ha moments en la vida que tu has de visualitzar i has d'estar al costat i aquest és un dels quals.
1: Perfecte, i alguna cosa més afegia tot plegat?
0: No, dic que també quan l'escola veiem els tècnics de l'Ajuntament d'Artà s'incorporen al lloc de fer feina, per tant ara tornarem a arrencar projectes, tornarem a posar un poc en funcionament algunes coses que molts havien quedat a l'aire, dir que han acabat les obres del carrer de Espitxol, per dir-ho de qualque manera, vale, mos queda sense poder servir i que ara veurem quan ho podem al carrer Hostal, perquè han de fer una petita actuació, però bé, ja tot el trànsit pel carrer Pitxol i Figueral ja està obert i per tant aquesta obra s'adona per finalitzada i quedant dos o tres detalls a de polir. Que era l'obra que mos quedava pendent i ara després dic que també estem en licitació, ha sortit la licitació de canviar el paviment de la plaça del Mercat, aquest paviment no ens ha funcionat i a part el que hem de fer és canviar el d'oll i mirar va, això molt dur a que haurem de modificar una vegada s'adjudiqui i tinguem places clars haurem de modificar algunes activitats que se fan dins del mercat com el mercat de dimarts no? I confio, probablement si era així ja m'assenyaria que no fos així que les activitats que van fer l'any passat diríem per Nadal, no crec que hi pugui ser, no crec que s'ho estigui acabant, però bé, intentarem que això sigui així. I bé, i després d'avui, sí, avui m'han donat una notícia que és important, que és que la darrera setmana de setembre, avançant una setmana o setmana i mitja, començaran ja de manera puntual les obres de canvi d'enllumenat de la colònia de Sant Pere. No afectarà trànsit, l'únic que hem demanat, però l'empresa ens ha demanat per començar abans, perquè tenia més disponibilitat de personal, ja veus, i que les condicions que havíem posat nosaltres que no afecti trànsit i que l'enllumenat no s'hagi interromput. Per tant, amb aquestes premisses, com més aviat comenci, més aviat acabaran.
1: Perfecte, i moltes gràcies per totes aquestes informacions i això, tant de bo sigui així, vagi tot genial. Mos veurem, supòs, veurem com va aquesta fira que esperen que vagi genial i també sobretot que puguem celebrar aquesta victòria ja definitiva d'Enric Mas, el més alt del podi de la Volta Ciclista d'Espanya i totes aquestes coses que han comentat que vagin també el millor possible. Moltíssimes gràcies, Manuel Galán, Valderta.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: És una dita, és un adagi.
1: I bé, doncs, ara és moment, com solen fer cada any, normalment per aquestes dates, més o menys sempre depèn de com la data que se faci, que normalment sol ser per aquestes dates aproximades entorn a la fira, volem parlar d'aquesta mostra de balls tradicionals dels Castells i Castanyetes i cada any un grup convidat que ara en parlam, i ho volem fer, de, com és habitual també, de la mà d'en Pau Piris, lògicament, un dels seus membres, en aquest cas, importants, ho direm així.
2: Bueno, som un com un altre.
1: Així m'ha fet la broma en aquest sentit. Així que, res, benvingut, Pau, de nou aquí a Ràdio Hortà.
2: Bones tardes i un poc més fresquetes.
1: Sí, sí.
2: Pareix. Avui
1: el mango...
2: Pareix un poc
1: sí,
2: més
1: ja no sé, perquè ara ja ha tornat a girar, però bueno.
2: Estem mal avasats.
1: Exacte. Res, això com dic, un any més se torna a dur, o torna a dur a terme, millor dit, aquesta mostra de balls tradicionals, a més, enguany, amb aquesta 25a edició, ara després amb molts endinsarem una mica més, si més no, amb aquesta qüestió concreta. Però sí. Bé, això, un any més d'aquesta, un any més, entre còmodes, d'aquesta sí. Mostra de balls tradicionals, també que normalment sempre intentau, per parlar una mica ara en context inicialment, que vengui bé un poc per data fires, fira d'Artà, que diem, ja sigui bé diantes o diasantes, com és el cas d'enguany. Alguns anys sí que ha pogut ser setmana antes, setmana després, però bueno, intentau sempre que sigui dins aquest grup, diguem-li així, de dates, no?
2: Sí, nosaltres sempre procuram... Bé, bona tarda a tothom, antes de començar. Nosaltres procuram que sempre sigui dins les dates dins la fira d'Artà. Si m'agrada que sigui la setmana de la fira, perquè sempre és un convidat que ve, pues sempre pot veure un poc l'ambient del poble, que vol l'essència, que és el més important de vegades, que a vegades se perd. No me'n donen compte i el deixem fer. Però bé, també depèn de la comunitat del grup que vingui, que a vegades no és tan val fer. Off the record, si no te'n poca de fora, a vegades és molt complicat amb aquestes dates, perquè per això val fer, diu, el mes de setembre, no fa tant de color, la gent compareix i no pots tancar. Però a vegades, moltes vegades m'ho han trobat que grups que sí, que podien venir, pues, per les dates, però és més complicat perquè a vegades fan més la seva filla del poble. I a vegades hem de procurar adaptar-nos un poc. Hi ha hagut anys que han fet la setmana abans, hi ha hagut anys que han fet la setmana després, però a més a manco intentant que sempre se siguin amb les dates de la fira, perquè trobant que és una de les fites que hem intentat que la fira s'eixample un poc més a part del que sigui la fira comercial.
1: També en aquest cas, bueno, aniria un poc d'aquí cap allà, perquè no van tot té relació al cap de fi, vull dir que no donaria un ordre lògic, però bé, sí que també té cert sentit, si pensàvem un poc ara amb els meus enllaços d'aquella manera, fira tradicional, tot i que en aquest cas agrari, agrícola i ramadera, però bueno, és una altra història, però bueno, més si ens quedem en el sentit tradicional, en aquest cas, mostra de balls tradicionals també, vull dir, pot tenir aquest sentit contextual, si més no, que pot fer venir bé en
2: clar,
1: aquest sentit.
2: Si pensàvem el primer any de la fira, supòs, jo soc molt jove, no sé què hi havia.
1: Fa 10 anys.
2: Fa 10 anys. No, però bueno. No, jo sempre sempre, a l'inici de la fira, sempre vertem més camp, més ramadera, més agrícola, que el que se mirava, que els productes del poble, pues, se mostraven aquí. Clar, ja s'ha tendit el que fa 16 anys, però moltes vegades ja, segons quines coses, ja no se tenen tant en compte, perquè realment el sector no és tan fluent com que el que hi havia, però clar, el que sempre s'ha d'intentar sempre conservar les nostres arrels, i clar, la fira com a tal, tenir mals, ja que a vegades és més complicat pel tema burocràtic, però bé, fet de fer els treballs tradicionals, pues, sempre vam pensar que quan van començar a fer el bar, que no fem 25 edicions, no 25 anys, fa un període i més. Vam pensar sempre que això que era una manera de, també de donar a conèixer un poc la nostra cultura, que encara més musical i més folclòrica, en aquest cas. I era un moment idoni, era la fi de... El Codi Ramadera en el seu temps, així com la fi d'Artà.
1: Segurament vam parlar

0: La merda d'un any, però... I la meva mare repetirien diverses preguntes, però bueno, sí que
1: com
0: és
1: sai.
0: veritat que sí, cap problema. Fa un any així que...
1: Sí,
0: cap problema.
1: no. Sí, no recorda.
0: Però bé, en aquest sentit sí que això, parlàvem de tradició, ara després molts endinsarem de manera concreta, però si parlàvem d'espai de vot o d'espais tradicionals, vull
1: Sí.
0: dir, perquè també, clar, parlarem després d'aquest altre grup convidat, que evidentment té el seu estil de ball, si em permet
1: Sí.
0: dir-ho així, per tema regional,
1: Claro.
0: però bueno, aquests espais tradicionals, valgui la redundància, trobes que és fàcil mantenir-se, diguem-li així, així com, evidentment, per exemple, sense comparances, però el tema fira o la vida en general, al final sempre és difícil tot, que no només crear-lo, sinó que se mantengui moltes coses, i podríem parlar de moltíssimes coses,
1: Sí, clar.
0: associacions, clubs esportius, etc, vull dir que mil coses. A nivell de ball de bota, de balls
1: Sí.
0: tradicionals, sí que a vegades qualcú pot associar. Espero que no, però calculo que pot dir bé, això és una cosa antiga, perquè almenys són els
1: Sí.
0: balls que antigament se feien i s'han intentat conservar o rescatar.
1: Per una banda,
0: En aquest cas, això com se veu o com se viu també
1: com se
0: actualment,
1: viu?
0: en aquest cas?
1: Home, sempre he pensat que una cosa sempre en el tema de mantenir, home, crear una cosa
0: Sí,
1: tal de nostre, en el nostre
0: el que
1: cas,
0: sigui, sí.
1: com un club esportiu, com el que
0: Sí.
1: sigui, és complicat els inicis, a vegades arrencar costa molt, però també costa mantenir. Mantenir-se la curiositat. Penso, no sé si és més correcte, però penso que el que vols tu és que si gent tingui aquest cuquet de cada any sempre tenir això. Jo crec que hem consolidat aquesta mostra que fa 25 edicions i a vegades no només és partir i mullar i arrencar, perquè clar, moltes vegades ha passat moltes vegades ha hagut altres festes mateix, no dic de la fira en concret, però
0: Sí,
1: altres
0: sí, sí,
1: festes,
0: sí.
1: que a vegades primer any, oh, ha estat una cosa curiosa, però el segon any ja, la gent ja, up, ja sé com és, ja no compres.
0: Ja no
1: Clar,
0: genera tanta
1: no,
0: expectativa.
1: expectativa ni expectació.
0: Sí.
1: I clar, en el nostre cas, el fet de començar va ser dur, o sigui, no, van començar amb una idea que va tenir la Maria Morós, la Maria Ardona, abans d'eixir d'en Jaume Vidigos, el primer any per poder fer aquests intercanvis i famílies, totes les famílies dels components, o
0: Ja,
1: sigui,
0: clar.
1: tots que han passat i que estan i que passaran, o sigui, no atura aquí. El fet de voler començar a fer aquesta mostra sempre ha estat una curolla que sempre m'ha dut molt perquè trobant que les arrels, el que sentia que jo, que no és típica d'Espanya, que sempre
0: Ja,
1: a vegades s'associa amb
0: exacte.
1: el ball de bota, amb una cosa típica, antiga, que només fos temps. Clar, un s'adapta en sols temps,
0: Ja,
1: com en
0: clar.
1: tot, o sigui, si no te vas adaptant, se cosa mal, i és normal. Ara el ball de bota com a tal, com aquest cicle d'expansió, que vols, vas a ballades, vas oberts, i dius, oh, gent jove, que dius, que està animada, que vol això, dic,
0: Exacte.
1: clar, a vegades són modes, jo no sé, com per tot, hi ha cicles de dalt i
0: Sí,
1: altres
0: sí.
1: cicles tornes a baix. Però el fet de que vol conservar les teves tradicions, les teves arrels, els teus balls antics, que fa, així com hi ha els nostres padrins, repadrins, no toca una cosa tan absurda com diria, que diu, no, si gent és que, això, que veiem així, nosaltres no som joves, dic, sí, però el guapo és poder recordar els teus padrins, els teus passants, perquè realment, jo crec que els meus padrins no en tenen cap, desgraciadament, però veient el que hi ha ara, dirien, el que s'ha fet en tan pocs anys, aquest canvi que
0: Exacte.
1: ha hagut, cony, i toca el fet de poder conservar les nostres tradicions, i les arrels, en aquest cas, el nostre ball de bot, les tradicionals, toca, és un valor afegit, o sigui, toca, s'ha de tenir, en compte, no tot el reggaeton en aquesta vida. Saps què vull dir? Que els
0: Actualment
1: joves
0: pareix que
1: no
0: tot.
1: més que això i pues, que no és el cor, però...
0: Anem un poc en sus cucales i ja.
1: Clar, no? Cucar les porrades i ja està, com anar
0: Sí,
1: millor de
0: sí,
1: tenir una
0: sí, sí.
1: filla ramadera.
0: Sí.
1: Però toca el fet de conservar aquestes tradicions nostres, aquestes arrels, toca ser gent ser molt conscient de que això forma part del passat, mos condiciona el nostre present i mos ajuda al nostre futur. I crec que un d'aquests elements s'han de ser molt important que s'han de conservar. No s'ha de mirar com una cosa antiga que està passada de moda. No, no sé per què.
0: Exacte. En aquest cas comentaves són 25 edicions, però comentaves no són 25 anys.
1: No.
0: Si gent pot dir beta a vegades post-Covid o que sí que vareu fer adaptació, si més no, però vaja, en aquest cas un poc com és només per aquells anys, també és altres coses, o com és aquesta no coincidència entre com a
1: teatre. Clar, no coincideix perquè, clar, el primer any que han començat no hi havia teatre encara. L'any 2000, que fa 25 anys ara. Però jo dic 25, sí, però nosaltres ja havíem començat, ja havíem començat a fer coses abans. Clar, va haver un pillany que és Covid. Però és que no me'n recordàvem. Jo
0: sí, ja, ara ja m'han deixat
1: en cara. Que dius, ap, que és Covid, jo crec que no ha fuit. Ja. Però bueno, que si no ho veu.
0: Sí, clar,
1: de fet, sempre dic, no són 25 anys de mostra, sinó són 25 edicions de mostra. Quan són noces de plata. Això com un patrimoni, que no ha quedat. Són 25 de plata. Fem 25 edicions, però m'ho deixem. Perquè m'ho ha cagut un pillany, si estem a Covid, doncs... No podria, pues tema les mesures que hi havia que me fa la Conselleria del Govern i el Ministeri, pues no podríem fer baix de, en proximitat.
0: Sí.
1: I clar, són aquests 25 anys que són 25 anys que ha hagut més de 25 grups. No, com he dit així abans, així darrere el micròfon, ha hagut més grups. Ha hagut anys que cada any sempre duim un grup, però ha hagut anys que n'han duit dos. I estem supercontents de dir que durant aquestes 25 edicions han tingut grups de gairebé tota Espanya. Enguany tenim aconseguit dur un d'Andalusia, i hem tingut un internacional, hem tingut d'Eslovàquia. Que això no està mal de fer i mostrar. És una feina de tots, que des d'aquí vull donar-se gràcies a tots els components i tots la gent que m'ha ajudat. Perquè gràcies a aquests contactes des del principi, que han xerrat en Maria i en Jaume, com a ara que tothom m'ha posat tots a fil d'agulla i tots els joves que venen morint darrere, que són un crats en coses que de sabran a ti se vira, han fet que aquesta mostra pues, hagi perdurat i s'ha consolidat com un puntal. Jo crec que és un dels resultats que ja s'ha fet com una cita impretendible. Molta gent cada any porta mana, que feis, que bé, quin dia és? Ja per almenar les cases d'entrades.
0: Ja que si no hi fos, diríem, molt falta alguna
1: cosa. Sí, jo crec que estic content que la gent, per això m'agrada que aquesta cuca que s'ha creat, que la gent se la faci seva, que nosaltres el que m'agrada que la cita sigui per seva, nosaltres podem anar a ballar, però si no hi ha gent que vingui a veure morts...
0: No t'ha sentit.
1: No t'ha sentit, i això és molt guapo. I toca durant aquestes 25 edicions s'ha pogut veure un masculí de cultures, de regals, que a vegades realment dius, les cultures que han dins tot el territori, pues, no són tan llunyanes unes coses de altres, que potser ser les peculiaritats, òbviament, però realment veus que si mateix... hi ha moltes més coses que moltes germanes que moltes separen, i això és el que m'agrada, que nosaltres hem tingut la possibilitat de conèixer altres territoris que a vegades, segons de quina manera no coneixeries, conèixer gent que realment estic sense orgullós de veure gent que coneixen que hi ha molt amics amb ells, i veure que realment no ens diferenciant tant segons quines coses, i que tenim una cosa molt en comú, que m'agrada que preservar-se la cultura de cada zona. Que el que és guapo que no se perd, que s'innova, que veus, hi ha gent que hi ha zones que a vegades són gent molt més major, hi ha gent que té més jove, però clar, i aquí ara com ara aquí, ara Balears, pues, la cosa és que la gent jove va estirant, i sempre està molt bé.
0: En el cas d'enguany tindrem aquest coros i dansa de Sant Roque de Siles, un poc en aquest cas com es pots explicar o avançar evidentment el que se pugui, en aquest sentit a nivell d'això, ja mos has dit que és d'Andalusia, però bueno, un poc que mos pots contar que havíem el
1: respecte. Bé, són de la localitat de Siles, que està, és una localitat que està molt a la frontera que hi ha de la província de Jaén, són la província de Jaén, i està en el límit de la província de l'Albacete. O sigui, no és tan Andalusia com el que s'ha pensat, no són sevillanes, perquè a vegades, home, que dins d'Andalusia, a vegades és xip que no va passant d'això. Però clar, són aquestes... Nosaltres ja hem anat en el mes de juliol, vam anar allà, no feia calor, feia molt de fred, no, però era més suportable que aquí, va ser un poc més així. I ja van tenir molt bona acollida. Mm. La que m'ha fet molta gràcia va ser també que hi havia molta gent que feia feina a Mallorca. Mm. No sé com fer, que molta gent feia feina de temporada. Diu, jo tinc un nou nebot que van bastant allà i sóc supercontent d'una gent que va venir a veure molt. És que som d'allà. Saps? Sí, sí. I, és una cosa. I és ben ara, dic, són aquestes bandes Silets. Mm. Ja són... Vam anar allà en el mitjà de juliol, ja vam anar ara, molt bé, ja divendres, ja els tenim aquí, visitaran el poble, o sigui, espero que els agradi, que a nosaltres m'agrada molt llavors anar a nosaltres, i t'hi dic, són un grup que és el mateix, ja de tot, uns com nosaltres, gent de millor edat, i molt bé, t'hi dic, són gent que és molt diferent, una cosa que estic content que, de les comunitats que ens faltaven, un volia una d'aquestes, i mira, han aconseguit que venguin. Però bueno, també m'ha agradat com hem xerrat així, m'agrada no repetir que sigui, si em pugui veure tot d'altres comunitats autònomes i mira, enguany, he tingut la sort que han volgut venir en aquest, aquest conjunt de Siles,
0: que en aquest cas no es fa, bueno, a mesura que van passant edicions o anys, en aquest cas no és fàcil no repetir comunitats, perquè evidentment grups sí que entenc que dins una comunitat evidentment hi pot haver moltíssims grups, però a nivell d'intentar dins la mesura del possible no repetir comunitats, evidentment quan t'endús 2, 5, 10 d'acord, però a mesura que vas avançant evidentment vas tancant tot segle i
1: mos queda res, és complicat. Anar a Ceuta i Melilla,
0: bé, ara avui, tal com estàs a casa.
1: Tot a casa. No, però bueno, realment, sí, és complicat, perquè clar, el que he comentat abans, també tu ja darrere, és complicat venir segons quines dates. Les dates, sobretot, a mesos d'estiu, que moltes vegades molta gent fa feina de temporada, també, o gent que té estudiants, o coses així, a vegades venir la setmana, aquesta segona setmana de la fira, o principi, la meva, la tercera, és complicat, perquè clar, moltes vegades coincideixen festes, festes locals o fires locals, que també com a Quirtà, que nosaltres hem sigut cada setmana i diumenge, pues, moltes vegades m'ho trobat que grups que estan disposats a venir, però per circumstàncies d'aquestes fires del poble, també, ja comprenc que també mollar la fira és complicat. El fet de trobar això és un primer hàndicap. El segon hàndicap, quin és? Que a vegades vols mirar que sigui diferent. Trobar rutes d'altres zones. A vegades d'altres zones, això, i sobretot també d'altre handicap és la qüestió econòmica, a vegades viatjar, en altres casos tenim el descompte de resident. Però gent de la península, d'altres illes, que han vingut, també han tingut les altres illes, és diferent, però gent que venen d'altres illes, doncs van tenir gent de Canàries. Tens descomptes residents, però també igualment també els preus a vegades se disparen.
0: No són fàcil.
1: És complicat. Però bueno, nosaltres sempre tenim aquesta il·lusió de cada any fer 25 edicions més, si pot ser.
0: Exacte.
1: O 50, jo no seré, però 50 és
0: bon. Bueno,
1: mai se sap. Però bueno, que faci més edicions i que si hem pogut gaudir i disfrutar. Perquè clar, sempre m'agrada molt que sempre la gent quedin ganes. A vegades sempre dic, pot haver gent que quedarà, no quedarà, és com els dots, els grups fa gust els colors, són els castellans. Però bé, sempre la il·lusió que vinguin aquest grup i mostrar el nostre poble, la nostra cultura, i per fer l'extensible, que per quan van a casa seva, m'ha anat aquí, m'ha anat allà, és un boca a boca que tothom se'n beneficia.
0: En el cas també com explicaves de quan venen, que diem aquest grup convidat cada any, que diem el que sigui, diguem-ho així, dit malament i ràpid, també donar-ho a conèixer també el poble barra municipi d'Artà, també en aquest cas és aquesta, no ho vull dir així, però promoció en certa manera que també coneixen, que diem el nostre poble, així com vosaltres evidentment quan hi aneu, pues, coneixeu també és d'allà. És aquesta visualització també que d'aquestes coses que van més enllà del propi acte, pròpiament de la mostra en si mateix, que evidentment la mostra dels balls tradicionals de... Bueno, el Bosco ja el coneixem, però que sempre ens encanta veure, però també en aquest cas és del grup convidat, i però com a, entre cometes extra del que ho pot dur implícit aquesta organització, és que també se mostra el poble d'Artà gent que a lo millor no ha estat mai.
1: Sí, més, toca és una eina que a vegades la cultura se pensa que és una activitat que a lo millor no... econòmicament no rendible. A vegades sempre s'ha passat molt això, però sempre he pensat que Nosaltres sempre en duim amb molt d'orgull anar a Dertà a Rabona. Sabem que som els clicats de Dertà.
0: Ja, ja.
1: Tant si ho diem aquí a Mallorca, si anem a Canària, anem a Andalusia, o on sigui. I sempre és un fet d'aquest orgull que tenim de mostrar el nostre poble i de les coses que són d'Artà, és molt guapo. I toca, quan siguem aquí, toca ha de poder veure realment el que hi ha, que toca mostrar tot el bo que tenim moltes coses bones.
0: Yeah.
1: Toca sempre s'han de promocionar. El fet d'altres sempre procurant que quan venen aquí, pues, sabeu tot el que hi ha al poble, veient que realment donar a conèixer ser cult amb aquesta una amiga que sigui d'espoir, que tot sigui la matracera, que sigui coses que realment siguem bé que hi ha un profit i que hi ha una cosa que realment se valora el que és el poble, que diguem poble i municipi, yeah, òbviament. I toca, això és molt important, que realment se doni a conèixer, i toca a vegades mos queixant tothom, o si pots anar com una queixa, ja que som d'eleccions, realment.
0: Sí.
1: Però a vegades el fet de que la cultura promociona moltes coses. Ara promocionem ara en 15 dies, més setmana que ve ja, que és el documental de 25 anys del teatre. El teatre és també una eina de cultural, òbviament, perquè serien que també té mancances. Ho sabem, és que som els que anem allà dins, ho sabem el que hi ha, fill sí, meu, a vegades no està ben adaptat o el que sigui, això s'ha de posar bé inversió, però a vegades és el que costa més. Llavors també se fa fer una eina com de... econòmica, a vegades ve a veure una mostra, ve a veure un teatre, un concert, i passarien, pues queda en el poble, va a la part, va a visitar el segon camp, va a les tendes, tothom se beneficia.
0: Sí.
1: Si se fa una eina així com de...
0: en conjunt.
1: Multitasca, que diguem, així, doncs tothom. I toca sempre, quan venen els grups aquí a l'Artà, doncs sempre m'agrada que visitin l'Artà, que vegin realment com és l'Artà, que vegin el que hi ha, que vegin els comerç que hi ha, i realment se valori, perquè a vegades nosaltres, com a poble, a vegades no ens valoraran el suficient, crec jo. A vegades... perquè com que és el nostre,
0: ja ho hem vist, ja ho tenim fet
1: i ja és nostre. Que no s'ha de saber explotar, òbviament. No m'agrada que tampoc
0: torni bé,
1: però s'ha de valorar que realment el que tenim aquí fa molts anys, que ve de fa molts anys d'enrere, i que també s'ha de conservar, i també s'ha de valorar. I a vegades valorar-lo, a vegades no m'ho donen compte fins que ho perdem. Aquesta anglia que tenim en el poble, quan tenim, no sé, fa 20 anys, ara no la valoràvem, i ja dius, cony, ara estem massa acabat. Però no ho hem valorat, tampoc. Però bueno, tot el que cada vegada que veiem els pobles, sempre que ha hagut aquests intercanvis per motiu de la mostra de treball tradicionals, sempre el que hem procurat sempre és donar a conèixer el tard, perquè estem orgullosos de tard.
0: Sí, no malament. En tot cas, suposo que també se'n van contents, evidentment, normalment també.
1: Sí, bé, ho sabrem ara.
0: Veurem aquests.
1: Ara que m'ho arriben ells, però que sí. Cada any sempre estan molt contents. Perquè sempre cada vegada que vaig, el que hi ha molt s'afecta a la gent, com de bou i així com es demostren, quan anem a l'institució en el teatre, sempre el fet que la gent, quan es allà, diu... Primer, ja valoren tenir un teatre, que molta gent no poden tenir un teatre, com els que anem a Martà. I veure la gent que compareix, i veure cada cop que surt, i ai, que m'ho agradat molt, saps? I seran van, bueno, més amples que no sé què, saps? En massa, el que tenim.
0: Ja, ara sí. En aquest cas, això, per poder venir al teatre com a públic, en aquest cas, s'han de comprar entrades, entenc com funciona un poc la cosa.
1: Sí, bé, ja vam començar la setmana passada, va començar dimecres passat. Nosaltres fem un ple popular, que són 5 euros. Nosaltres el que volem és que la gent vingui i disfruti. No? I van començar dimecres ja. I de dimecres a divendres se poden començar les entrades directament allà, a la taquilla del teatre. Avui tornen a trobar a la taquilla fins divendres, i per dissabte han de començar l'espectacle, si hi ha res. Ojalà que no hi hagi res.
0: Yeah.
1: Ojalà... No poden repetir-la, perquè no poden ser no hi són. Però, en principi, si hi ha fins això, que a les 7 a 9 solen estar obertes, i fins dissabte mateix, si hi ha quedades, pues, sempre hi ha l'oportunitat d'anar a la caminada.
0: Fantàstic. clar. En aquest cas, això, parlaves també abans d'anar fet en menys ja, però bueno, en tot cas per tornar a entrar un poc en el tema, sí. De disposar-me aquí d'aquest teatre municipal, que ara precisament també compleix aquests 25 anys. Això un poc, com bé has dit, no tothom a cada poble se pot disposar o se disposa d'un equipament cultural com el que tenim, que també a vegades no sé fins a quin punt també valorem el que realment tenim, però una altra història. Un poc això, en el vostre cas, que per exemple hi duix a tema la mossa o altres coses que puguin anar sorgint, en aquest cas també com ho veus, es pot disposar d'aquest teatre municipal que tenim Artà actualment. Ens sembla encantador, com hem dit abans, però
1: sí,
0: bueno,
1: com
0: un
1: tot.
0: Poc com ho veig amb aquesta possibilitat, per exemple, tant de per fer la mossa com qualsevol altra proposta que pugui sorgir.
1: Sí, nosaltres, home, és un element de seguretat, com dic jo, amb aquest temps de setembre, que, bueno, ja veus que ja ha plogut molt bé avui.
0: Ja.
1: Clar, nosaltres mos donen... Primer, mos donen un element artístic que nosaltres dona un escenari a peu de carrer.
0: Ja, clar.
1: Primerament, perquè pot fer coses com jo a de fora, però no les podries fer. També tenen una seguretat, pues, en condicions meteorològiques adverses, pues, tens allà dins que no
0: passa pena.
1: I tens una comoditat pel públic que ve a veure't. Si tens el públic, ja pots seure i tranquil, més còmode que no de fora. Que té? Té aquestes coses que realment no podem tenir si fèiem un espectacle al carrer, sinó com a tal. Perquè sempre mai te pots arriscar fins a segons quines coses, i més si tens un convidat, perquè si ets tu tot sol, pues, qui més que manco, pues, te vas adaptant lo que hi ha, però bueno, tu vols que aquesta gent que és convidada, pues, estigui el més còmode possible, com es públic, bé, òbviament.
0: Clar, que cap, suposo.
1: I tal, tenir aquest equipament així cultural és un gust, i més, un guany hem tingut els tècnics que tenim allà, pues, hem tingut també el gust que poden fer moltes coses que nosaltres que no saben, no som tècnics, no sabríem fer.
0: Cadascú el seu.
1: Clar que sí.
0: En aquest sentit també sempre hi ens solen parlar també un dels punts que s'intenten sempre cada any també tenir en compte és anar a fer una, no sé si dir petita mostra, amb tot el carinyo que respecte a la residència, que en aquest cas sobretot per residents i els familiars, però sobretot lògicament pensant en residents que no poden venir al teatre, per exemple, al vespre, i d'aquesta manera poden... Sí, però bueno, en aquest cas sobretot per qui no, però és que repeteixen genial.
1: Sí.
0: En aquest sentit, que sí que aquesta cosa que s'organitza així també precisament pensant en aquest motiu.
1: Nosaltres cada vegada que faig la mostra sempre he procurat aquest... per nosaltres no és obligació, sempre he dit. Per nosaltres és un gust, més així com te reben ells. Aquestes cares, aquestes rialles, aquestes il·lusió que tenen, és super gratificant. O sigui, nosaltres cada any que hem anat sempre ho agraïm a la residència, que cada any s'ha volgut tenir allà. Però nosaltres, a veure, nosaltres no és cap obligació, nosaltres anàvem encantats i més vegades voldríem anar a vegada. Perquè toca el nostre major, si les persones residents, toca més tot el nostre respecte i ells són molt vegades, perquè en el sentit que nosaltres ja, quan som allà, sempre aquesta atenció que tenim que reben d'ells, sempre jo dic com jo, suposo que tot el grup ho pensa com jo, mos fa sentir molt més grans, que dic jo, en el sentit que veure que te valoren, que t'agraeixen que estigues allà i veure que aquesta cara d'il·lusió per nosaltres és un 10. I nosaltres, si cada any que podem, sabem que, evidentment, m'ha fet molta ràbia l'any que va haver el Covid, perquè aquí meu, per circumstàncies més ells, que són un grup de risc més elevat que nosaltres, no hi podem anar i no sé, va ser una cosa, i nosaltres aquest acte que és res, potser és mitjà, és quart, el que podem, fem un pot de mostra d'ells i un pot de mostra a nosaltres, a nostres nens, i nosaltres fèiem un poquet això. És un fet que nosaltres sempre necessitem l'inaudible, o sigui, tant la mostra és tan important com anar a la residència. Sempre hem pensat així, que nosaltres trobem que sempre aquesta balladeta que fèiem, és per nosaltres és un regal, aniria. No per ells, per nosaltres.
0: I bé, en aquest sentit, això no... Bueno, sí, ara pensava, tenia una cosa de pensar i m'ho vull, però sí, ja. El fet de fer 25 edicions, entenc que aquestes xifres no sé si es pot considerar redona, però bueno, en aquest cas, com pot tenir en compte que diem, ara no sé com se diria en aquest sentit, sí. Això de 10, sí. 20, 30 sí que és redó,
1: sí,
0: 25,
1: però, bueno,
0: no, però
1: sí,
0: que
1: sí, com 25, 50...
0: Que és
1: sí.
0: Aquest, això. Sí. Supos que

0: També alguna cosa, ja sé que no m'ho avançaràs, però imagino que
1: Home,
0: alguna cosa més hi ha pensat, previst, o alguna cosa diferent que serà sorpresa, imagino, no?
1: Clar, enguany, en l'excusa d'aquelles 25 edicions que fem, sempre ens acaba la coseta. Sempre ens deixa la gent un poc amb ganes de més coses.
0: Yeah.
1: Nosaltres, a part de la mostra que se farà, clar, per tal de mostrar un poc aquestes 25 edicions, hi haurà un poc d'espectacle. És que no puc dir molta cosa, vull que se quedi gent gran perquè vinguin comprant. que fem aquesta 25, és una mica de viatge emocional i recorregut durant aquests 25 anys. Aquests 25 anys, no, perdona, 25 edicions. Sempre 25 anys, perquè no me va dir. Però 25 edicions. I gràcies als nostres joves, que des d'aquí els dones gràcies, perquè han tingut molta empenta i això és guapo, aquestes noves generacions pugen empenta de tot. I un poc en si de tots, pues, el que en farem és un poc de recordatori i visió d'aquests 25 edicions, amb un poc de... farem el que podrem, realment, perquè nosaltres ja som... farem el que podrem. I el que volem és que remunerar aquestes 25 edicions i ja veus, si gent que vengui per veure un poc què és que ha passat durant aquestes 25 edicions, que ha estat.
0: Exacte.
1: Fins aquí puc llegir.
0: Cap problema. Simplement era per comentar que hi hauria alguna cosa
1: més. Sí. Nostre compte és fer això. A part de l'actuació dels dos grups, hi ha aquesta cosa... que es farà un remember, com dic, un pot de recordatori que realment ja en passen per tots, però que afortunadament som aquí per comptar-lo.
0: Suposo que és difícil, pensava, i crec que també me sona veure com comentar qualque vegada, però i en parlaves també en alguna resposta anterior, amb 25 edicions, que no 25 grups, perquè ja explicat que anem passant més, però que sí que treure allò alguna cosa que dius, mira, si hagués de fer una, diguem-li, radiografia, per dir alguna manera, un estudi, per dir alguna manera, un poc així ràpid, dels balls tradicionals de totes les regions o zones que han pogut aquí veure, que diem. Sempre és difícil, entenc, que crear un tret... comú, en certa manera, perquè evidentment cadascú té el seu estil, té la seva manera, però bueno, suposo que és difícil dir, mira, amb això tal vegada coincidim tots, perquè evidentment cadascú té la seva fórmula, té la seva manera, té les seves, que per això que també és lo bo, que diem, d'aquesta mostra, que veiem altres realitats i altres tradicions.
1: De veure.
0: I per tant suposo que seria difícil en aquest trobar un tret concret que de tots aquests grups que han anat passant diguis, mira, m'he quedat amb això, que possiblement mos pugui, entre comates, unir a tots.
1: Unir un poc més. Clar, la zona dels Països Catalans, més zona de Catalunya, València i això, hi ha coses que sí, que hi ha coses que hi ha trets crítics que m'ho poden unir bastant. Clar, nosaltres, per exemple, la Jota Aragonesa, pues, sí que és molt més, també és molt més amunt, però clar, cadascú li dona el seu estil. No, per exemple, la zona més cap a Andalusia, cap a zona sud, és una altra manera, o si és una de nord-oest d'Espanya, o de Galícia, una altra manera. Però, bueno, nosaltres ens semblava més la zona mediterrània, que diguem, la zona mediterrània és com ens estira més sempre. Però la guapa, el que has comentat tu, que realment tots tenim els nostres trets, que tenim la nostra manera d'entendre la cultura, les nostres arrels, però que realment no ens allunyem tant d'uns dels altres. Realment, a vegades, per exemple, si vas, no, a vegades que hem anat que anàvem a zones d'Aragó, que anàvem a un festival que anàvem allà, hi havia grups d'altres regions del món, i deies, quan? Però no ens allunyem tant del que fan ells d'aquí, i llavors ja pensava si era de Grècia, tampoc no hi ha tanta diferència. Hi ha diferència perquè cadascú té el seu estil, òbviament. Però dius, no hi ha tant. I dius, mira, realment, el món és molt gros, però realment després tot l'home se troba en el mateix mocador. El món se troba en el mateix lloc, al final. I això és el guapo. I jo crec que en aquesta mostra he aconseguit això, que incorpora moltes realitats diferents, però que realment mos, hi ha moltes coses que ens agermanen molt més del que ens diferencien. I això, això que em fa que realment quan tu va a un lloc fent intercanvi d'aquesta casta, realment dius, mira, hi ha moltes coses que ens fan que aniguen junts de sa mà. Això és la guapa.
0: Perfecte. I bé, ara pensava sí que no han dit horaris. Ara pensava revisant aquí, dic, no han recordat
1: horaris. En principi, nosaltres, el que seria la jornada principal, perquè nosaltres ja dic, a partir de divendres els tenim aquí, però el que seria la jornada de la mostra, doncs començarem el dissabte, a l'hora baixa, a les 3:30 partirem de fer un pas a carrers, quan s'inicien el Teatre d'Artà, que n'hi ha cap a la residència de Tolós. Allà pues, el que fem sempre amb el recorregut, partim del teatre, anant cap a la iglesieta, voltant de l'Anceros, que diguem, el carrer de Ciutat, Torreta, el carrer Petonal, i venim dirigint cap a la residència. Farem institució aquesta petita mostra que farem per gent de residents, familiars, i gent que vulgui venir, cap problema, que farem venir cap allà. I després venim cap al teatre, anant cap a les carrers, i la situació començarà a les 9 del vespre. Per problemes puntuals, procurant no ser pesats, però bueno, nosaltres en aquell moment suposo que ens posem un poc nyonyos, com dic jo, i suposo que mirem que la situació és com que una tarda i quart, una tarda i mitja, suposo que estirem les altres agrupacions i acabarà aquí. I després hi ha qualque cosa en el final, tampoc no puc dir les conques, però bueno, hi ha un poc, sí, mirem de celebrar tots junts aquestes 25 edicions.
0: Perfecte. I bé, no sé si m'he deixat alguna cosa que consideris
1: important. No ho sé, serà molt crit ja. Va, ma mare. Però,
0: ja m'ho renyarà.
1: Sí.
0: I bueno, en aquest cas, això no, pensava, no sé si ho han dit, té un preu de 5 euros, que en aquest cas
1: sí,
0: no sé si ho havia dit o no, però en aquest cas és això com per també, evidentment, ha de pagar algun preu, perquè també, a vegades si ho poso gratuït, també, a vegades un poc el que dèiem abans, lo de valorar o no valorar.
1: Sí, a vegades jo t'acabava un preu.
0: Bé, gratis, no passa res, ja si vaig bé, si no, i també.
1: Sí, no, i més que, no, i més que de vegades toca ser cultura s'ha de valorar, també. Jo crec que els tacos gratuïts estan bé que se facin, òbviament, tot està molt bé. Però a vegades el tema és més que res per un cop més de la gent, i la gent perquè realment valora el que se fa. Perquè per això hi ha que el diu, ai, mira, fan això i vol de fer, no? O el que sigui. Hi ha una feina darrere, saps? Que no se vol, perquè en tot, o sigui, no és que en altres àrees, no hem inventat el món, nosaltres.
0: Sí, tots.
1: Però en tot hi ha una feina, i clar, aquesta feina és, però bueno, tampoc, nosaltres no som un Toni Lliteres, no? ja voldria. Però nosaltres, clar, sempre s'ha de valorar i clar, sempre està bé que s'ha de valorar. I és un preu bastant assequible. Jo veiem pel poble, realment, el fet que si en vengui, disfruti, i nosaltres disfrutem més, que això és el principal.
0: Perquè al final, com deia, i ja sí que vaig acabant, també en aquest cas que hi ha molt d'assajos darrere, no només per aquesta mostra, sinó per tot el que aneu fent al llarg de l'any.
1: Durant tot l'any tenim actuacions, anem fent d'aquí, tenim intercanvis, a vegades hem anat a fer actuacions de fora poble, nosaltres participàvem molt, també, i clar, no només és per aquest dia és una feina més extra.
0: Sí, sí.
1: Clar, ja hem sortit, nosaltres som més de carrer, nosaltres som més d'explotar.
0: Sí, sí.
1: Una plaça, a vegades molt basta. I una escenari t'ha de cohibir un poc més, ja t'està més allà dins, ja t'està un poc més concentrat. Però és una cosa que sempre està molt bé perquè t'adaptes a diferents ambients i això és la guapa. Si hem volgut també altres coses diferents. Ens ha acostumat a veure la plaça, però també un escenari, doncs també fa molta il·lusió.
0: No el mateix format de sempre, sinó que encara que siguis el mateix show, baix o música...
1: Sí, se fan d'una altra manera.
0: Al final acaba sent diferent.
1: És un espectacle, realment. Com tot, però allà se veu més encara.
0: Perfecte, i per tant no hi ha excusa per no anar dissabte, o no venir dissabte en aquest cas, en el Teatre d'Artà i tots aquests pascarrers i demés, i gaudir també d'aquests, conèixer i gaudir d'aquests coros i danses de Sant Roque de Siles, i lògicament, per què no, d'Escofits i Castanyetes, i amb aquesta especial també 25 edicions, i això, i gràcies, Pau, per tornar-nos aquí a xerrar una mica.
1: Ja ho saps, tu ja m'ho coneixes bé, no? Ja ho podem fer, ja t'ho insisto cada any.
0: Ja quasi te tenc en nòmina.
1: Cai, quasi.
0: Res, moltíssimes gràcies i fins a propera.
1: Bé, i gràcies a tots, i vos esperam dissabte en el teatre.
0: Perfecte.
1: Gràcies.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

I així acabem aquest programa d'avui, d'aquest capvespre de Ràdio Horta. Tornem demà amb més coses, també amb més entrevistes, de fet, si no, de nou, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9 Horta, sense punt 3 Alcònia, www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Però així com sentiu, el problema no és el canvi de vol, sinó que ja havien facturat les seves maletes i ara no saben com recuperar-les. Tots i els inconvenients, a mesura que ha anat avançant l'hora baixa, la gent ha explicat com les companyies estan fent un seguiment de cada cas.
2: No, sí, cada estona rebo un missatge a l'aplicació.
3: I just got one email and it said that the flight was delayed for half an hour and that they would send another email.
1: Es comuniquen per correu electrònic, ha dit aquesta darrera veu. De moment, tot i els inconvenients, l'aeroport està reprenent la seva operativa, per això es demana que la gent estigui pendent de les pantalles de les terminals.
4: Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma. També el transport públic ha patit retard generalitzat tant el bus interurbà de Palma com els trens. El servei de trens han patit incidències durant tot l'hora baixa, retards. També el metro, la línia de metro que connecta el Parvit en l'estació intermodal, roman tallada des de l'altura de Son Sardina per mort d'un llamp que ha provocat un tall a la catenària. Així ho expliquen alguns usuaris.
5: Yo he pillado el tren desde Inca a las 4:52. Ha venido, bueno, un minuto tarde nada más, pero ya había avisos de que podría haber varios retrasos y normal con la que caído.
6: Sí, hemos tenido retraso más de 15 minutos y adicional, bueno, ponía en el letrero que por temas de clima no estaba llegando el metro hasta la estación de la UIT.
7: Dinca Palma es horario normal. Hemos empleado el mateix tren de cada día.
4: Pel que fa a les carreteres, ja s'han reobert totes durant l'hora baixa. La caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua ha provocat dos trams de les vies tallades a la Serra de Tramuntana. Eren la carretera que unia Estellencs i Banyalbufar en els dos sentits i també la carretera que anava de Banyalbufar a Esport-les-Condem. Totes les carreteres ja estan reobertes al trànsit en aquests moments.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: A punt d'arribar a les 7:20, fet aquest resum de tot el temporal que ha afectat les Illes per la mare de política, perquè el Parlament ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
9: 53 votos a favor, 4 abstenciones y un voto telemático de abstención.
10: Por tanto, se toma en consideración la proposición de ley.
4: Ho ha fet amb els vots a favor del PP i de l'Esquerra i amb l'abstenció de vots. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre. La regulació que ha defensat el president insular, Llorenç Galmés, la vol l'Esquerra, però li retreu que no ho hagi fet abans.
11: Galmés ha defensat que la norma tirarà endavant amb un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra, que no ho va fer durant dues legislatures.
12: Una mesura valenta. Una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
11: Els socialistes li retreuen la tardança a aprovar-la. Amanda Fernández creu que ja s'hauria d'haver implantat enguany la limitació. Li reclamen que sigui una normativa realment efectiva.
13: Una llei que el president del Consell de Mallorca, el senyor Galmés, ha tingut dins un calaix i segrestada durant part de la legislatura. I sí, senyor Galmés, li ha tremolat la mà a l'hora d'aplicar-la.
11: Ferran Rossa, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, han acusat Galmés d'agreujar el col·lapse aviari i de no creure realment en la limitació.
14: 3 anys i mig en què el problema s'ha fet cada vegada més gran. Perquè, senyor Galmés, vostè fa 3 anys i mig que ha pres els mallorquins d'ostatges i que ha decidit que només actuarà quan li convengui electoralment.
15: Una legislatura perduda. La impressió que té Més per Menorca és que el pla del PP és el següent. No fem feina en tota la legislatura amb aquest tema i anem passant amb excuses i subterfugis.
11: L'únic grup que no hi ha votat a favor ha estat Vox, que s'ha abstingut perquè, segons Manuela Cañadas, comparteixen la diagnosi, però no la solució, ja que la consideren discriminatòria.
16: No cuenten con Vox para levantar barreras entre españoles ni para convertir Mallorca en un coto privado a golpe de tasas y prohibiciones.
11: La llei planteja establir un sostre de vehicles, limitar els cotxes de lloguer i aplicar una taxa als vehicles que no tributin a Mallorca.
4: I aquest ple del Parlament, el primer del curs després de l'estiu, ha convalidat també dos decrets rellevants.
11: Un d'ells, per unanimitat, el que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys i que preveu multes entre 6.000 i 60.000 euros. L'altre és el decret educatiu del govern que inclou, entre altres mesures, l'equiparació del salari de les educadores de les escoletes concertades no integrades amb el de les seves companyes d'altres centres. La convalidació ha tirat endavant gràcies als 32 vots a favor del Partit Popular i Vox, els 21 vots en contra del PSIP i el grup mixt, mentre que els 4 diputats de Més per Mallorca s'hi han abstingut.
4: Abans, a la sessió de control al govern, la pressió turística i la seva gestió han estat objecte de retrets entre l'esquerra i la presidenta Margà Provenç.
11: El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i ha dit que per això hi ha hagut protestes aquest estiu.
17: Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quitan una moratoria para dar más plazas, no quitan una moratoria para darla.
11: Com a prova que les polítiques de contenció del govern, la presidenta ha defensat una baixada de turistes de mig punt al juliol, però ens ha retret els vaivents dels socialistes amb la llei de cogestió aeroportuària i ha acusat a Pedro Sánchez d'abandonar les illes.
18: Això és escolofon de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar amb BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers a l'any 2031. Senyor Negueruela, els problemes que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
4: I el Consell de Formentera ha aprovat en sessió plenària un pagament extraordinari de 3,7 milions d'euros a les entitats que tenen els migrants i els menors d'edat no acompanyats que arriben o romanen a l'illa. Actualment hi ha 250, però s'ha arribat a superar els 300, ens ho explica Enric Fernández.
19: Dels 80 migrants desembarcats dimarts passat a Formentera, una dotzena eren menors d'edat. Segons el Consell de Formentera, que tot just ha rebut una subvenció directa del govern de 10 milions d'euros, garantir els recursos i l'atenció necessària a aquests casos és una feina hercúlia. Javier Serra és el conseller d'Economia a Formenterer.
20: Això suposa una càrrega de recursos i econòmica molt important, que és un dels principals per poder llavors donar tots els serveis que hem de donar. Però tenim també un problema d'infraestructures, tenim un problema de la càrrega final de personal que suposa gestionar tota aquesta migració.
19: L'oposició ha permès amb la seva abstenció el pagament del deute derivat de l'atenció a menors d'edat no acompanyats. Gent per Formentera demana més compromís a les administracions superiors, mentre el PSOE recorda que l'Estat també ha destinat 7,8 milions d'euros a Balears en aquest concepte. Escoltam el socialista Rafael Ramírez i el conseller de Gent per Formentera, Rafael González Rivas.
21: Porque es una competencia que viene de la comunidad autónoma y es una competencia asumida completamente por el Consejo Insular de Formentera, que tiene la obligación de sostenernos en este caso. Lo que no vemos es que haya una solución a medio largo plazo que ya está propuesta y está encima de la mesa.
22: Volem demanar a totes aquestes administracions que estiguin a l'alçada. S'ha de millorar la gestió econòmica perquè estem utilitzant un procediment extraordinari.
19: Tots els grups han reiterat que els menors migrants s'han de repartir equitativament entre totes les illes i el president Òscar Portas ha conclòs que l'hora és greu.
4: 7 i 26 minuts.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: La regularització d'habitatge en sòl rústic dispara la construcció durant el primer semestre d'enguany. Entre el gener i el juny es varen visar un 28% d'obres més que durant el mateix període de 2025. Segons el Col·legi d'Arquitectes, prop d'un terç d'aquestes obres són regularitzacions extraordinàries amb un impacte especial en els unifamiliars. Per la seva banda, els visats de plurifamiliars augmenten un 12% en comparació amb un any abans fins a superar els 2.600. Carme Moreno.
9: Pel degà del Col·legi Bernat Nadal, és positiu l'increment dels visats de plurifamiliars, però les xifres insuficients, diu, per fer front a la crisi residencial. Nadal ha destacat que les polítiques públiques en matèria d'habitatge van pel bon camí, però no són suficients, diu, per donar sortida a la població nova que ve a les illes. Nadal també ha reclamat més habitatge públic, que no s'improvisi, i una major planificació territorial.
10: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, mos han de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem. És una política de consens per tal de que se pugui mantenir i sigui sostinguda durant els pròxims 20, 30, 40 anys en la capacitat de variar en funció de lo que mos poden trobar.
9: Els responsables del Col·legi d'Arquitectes també han apuntat que si la població de l'arxipèlag no creixés, en 10 o 15 anys es podria comptar amb un parc d'habitatges suficient. Però si això no passa, sempre ens trobarem amb manca de pisos. A més, veuen lluny una baixada del preu de l'habitatge. És el president de la demarcació de Mallorca, Joan Cerdà.
11: Si hi ha un gran parc de vivienda pública, passarà el que està passant ara, que és que el producte que antes era el producte de la classe media, la vivienda de 100 metres quadrats, dos dormitorios o tres, tot esto, que era lo que nuestros padres se compraron porque era lo normal que podían conseguir a un precio lógico, hoy en día es un objeto de lujo. La clase media no puede acceder a este tipo de viviendas.
9: Tant Cerdà com Nadal també han criticat que el temps de tramitació dels projectes, que es poden allargar 3 i 4 anys, és massa elevat.
8: I Brussel·les ha donat via lliure a restringir Airbnb i els segons habitatges a zones tensades, això sí, amb condicions per poder-ho aplicar. Les mesures hauran d'estar justificades amb dades proporcionals, aplicar-se cas per cas i tenir una durada màxima de 5 anys. És la llei d'habitatge assequible aprovada avui per la Comissió Europea.
12: És un reglament que dona més seguretat jurídica per restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en les àrees més afectades.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i mitja, una dona de 67 anys ha mort ofegada a Felanitx després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que deixa el temporal en el seu pas per les Balears, on ha deixat un total de 154 incidents atesos per emergències, la majoria a Mallorca, per arbres caiguts i inundacions.
1: La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat el carrer Bellpuig, on s'han produït els fets, i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Catalina Soler és la batlessa del municipi.
2: Tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i s'aigua la senyora d'Uit i ha quedat davant un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que a una escola de vora, han vist un cos humà davant un cotxe. Ja no ha hagut res a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
1: De fet, els actes de cas concurs previst per avui i hora baixa s'han cancel·lat en senyal de dol.
0: I on no s'han produït danys personals, però sí materials, ha estat al campus de la universitat.
1: Diverses plaques solars situades al sostre d'un dels aparcaments han volat pel fort vent, causant danys importants a una quarantena de cotxes. Els tècnics estan avaluant els danys en les infraestructures. Si no hi ha cap contraordre, demà està previst reprendre l'activitat a normalitat després que avui i hora baixa les classes s'hagin suspès.
0: Tot això quan Endesa continua treballant per restablir el subministrament elèctric a Mallorca i Menorca.
1: La caiguda d'arbres damunt les línies de corrent han deixat en un primer moment de 7.000 usuaris sense llum, sobretot a la Serra de Tramuntana i al nord de Mallorca i es Castell. Actualment són 6.000 persones les que encara no tenen llum i 35 a Menorca.
0: I el temporal també ha afectat la mobilitat. Ja s'ha restablert la circulació del metro entre Son Sardina i el Parc Vit en els dos sentits. Temporalment, la circulació en aquests dos sentits entre l'estació del Camí del Reis i el Parc Vit es farà únicament per la via 1 fins a Nou Avís. Recordem que s'ha produït un tall a la catenària per mort d'un llamp. Un fet que també ha afectat en retards al tren.
3: Yo he pillado el tren desde Inca a las 4:52. Ha venido, bueno, un minuto tarde nada más, pero ya había avisos de que podría haber varios retrasos y normal con la que ha caído.
4: Sí, hemos tenido retraso, más de 15 minutos. Y adicional, bueno, ponía en el letrero que por temas de clima no estaba llegando el metro hasta la estación de la UIT.
5: D'Inca Palma es horario normal. Hemos empleado el mateix tren de cada día.
0: I els aeroports de les Illes han patit també avui complicacions. 650 vols han patit retards d'una hora i mitja, de mitjana, i una quarantena s'han cancel·lat als aeroports de les Illes. I el Parlament ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
1: Ha estat amb els vots a favor del PP i de l'Esquerra i l'abstenció de Vox. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest mes d'octubre o novembre. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
6: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
0: I sorpresa entre els 40 documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públic fa unes hores.
1: El 24 de juliol, el CNI va informar la delegació del govern a la Ciutat Autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
7: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
8: Bon vespre.

0: Esports que començàvem parlant de ciclisme amb la 17a etapa finalitzada. Enric Mas continua líder a la Vuelta.
1: L'Ertenenc ha finalitzat amb el primer grup els 185 quilòmetres de recorregut entre Dos Hermanas i Sevilla i continua així al capdavant de la classificació general a 2 minuts i 7 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. El guanyador de l'etapa d'avui ha estat novament James Matthew Brennan, que suma així 5 victòries d'etapa. Demà es disputarà l'esperada contrarrellotge individual, que es preveu decisiva per a la classificació general, per la qual cosa és la més important de la trajectòria d'Enric. El sentim.
2: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Sí, concentrado estamos en todo momento, lo que sí que, bueno, tenemos que estar mentalizados y con confianza. Creo que hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
1: Enric assegura que l'ha preparada amb la mateixa feina i concentració de cada any.
2: Bueno, he hecho el mismo trabajo que otros años, los otros años también. He entrenado igual y este año pues no he dejado de hacer.
1: Aquesta contrarrellotge de 32,1 quilòmetres de recorregut entre el port de Santa Maria i Jerez de la Frontera la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà demà a partir de les 4 i mitja. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, el conjunt vermell prepara el partit de diumenge contra el Sabadell. Avui no s'han entrenat Arnau Puigmal, Alberto Moreno, Calumba Abdón, Luna ni Jan Sales. Avui migdia s'han presentat els 5 darrers fitxatges. Adrián Liso, Adam Buxa, Alberto Moreno, John Setaulla i Guillermo Fernández. La gran majoria d'ells ja ha debutat, però una de les estrenes més esperades és la d'Alberto Moreno, un debut que el futbolista espera que arribi aviat.
3: Estas 2-3 semanitas lo que estoy haciendo es entrenando aparte del grupo y para coger la forma lo antes posible y deseando ya estar con ellos y poder ayudar al equipo. Mañana, si Dios quiere, entreno ya con el equipo y ojalá el míster me convoque.
1: Guillermo Fernández, el darrer en arribar, es conscient de la competència que té al mig del camp.
4: Hay mucho nivel dentro del campo, como John, Sergi, Antonio, Manu, Pablo, Alex y estoy aquí dispuesto de aprender de todos ellos. Son magníficos jugadores y, por supuesto, como soy muy joven, tengo que aprender muchas cosas de ellos.
1: Fins a 13 nous jugadors que encara s'han d'adaptar uns als altres. Sentim Adrián Liso.
5: Somos muchos nuevos. Tampoco no nos conocemos a la perfección, pero eso con el tiempo y sobre todo con las semanas, pues seguro que irá mejorando. Ya estamos trabajando en ello para poder sacar los máximos puntos posibles en los partidos.
1: A Primera Federació, l'UD Eivissa continua amb la ronda de presentacions de jugadors. Avui ha estat el torn dels davanters Manu Justo i de José Carlos Lazo, dos jugadors veterans que han de portar un plus d'experiència i qualitat a l'equip. Justo procedeix de la Cultural Leonesa, on ja va coincidir amb el tècnic Raúl Llona i ha començat la temporada com a titular. Lazo prové de l'Albacete i a la seva carrera acumula 200 partits a segona divisió. Tots dos han destacat l'ambició de l'equip.
6: Bueno, yo creo que tenemos un grupo de muy buenos futbolistas, con gente con carácter y con ambición, que yo creo que eso es primordial para conseguir objetivos y creo que nos va a dar mucho en la temporada.
7: La ambición de esa de ganar, al final es importante, sobre todo puntuar en casa, y después si fuera de casa podemos conseguir alguna victoria, algún punto rascarlo, yo creo que será importante para todo.
1: El Balears femení juga en aquesta hora els 16 de final de la Copa de la Reina contra el Villarreal. De moment, al descans, les blanc i blaves perden per 0-1 després del gol del conjunt groguet al minut 43. I per la seva banda, el Porreres s'ha quedat eliminat a la primera ronda de la Copa Federació després de perdre contra el Binèfar per 1-0. I seguim amb més futbol perquè la primera jornada de la Champions es va encetar ahir amb la participació de tres equips espanyols amb victòries del Real Madrid i Real Betis i derrota per part del Villarreal. El Santiago Bernabéu, el Madrid, es va imposar per 2-1 a l'Inter de Milà amb gols d'Mbappé i Valverde en un partit que el tècnic José Mourinho qualifica de boig.
8: Que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales, pero partido loco, una locura que no me gusta.
1: Gran remuntada del Betis, que va guanyar per 2-3 al Lille a domicili, i el Villarreal, com deien, que va perdre per 3-2 a l'estadi del Borussia Dortmund. Avui és el torn dels altres dos representants espanyols. El Barça juga des de les 6:45 al Camp Nou, ho fa contra el Feyenoord, i de moment el partit és ara mateix al descans. Guanya el Barça 2-0 amb gols de Rafinha i Adeyemi. I a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid jugarà a Anfield contra el Liverpool. En bàsquet, els equips balears de la primera FEB ja han començat la pretemporada per preparar el pròxim curs. De fet, el Palmer Bàsquet afronta avui mateix el seu primer amistós. Serà contra el Bàsquet Calvià, al pavelló Galatzó, a partir de les 8:30 del vespre. L'equip d'Íñigo Núñez, després de dues setmanes de preparació física, posarà a prova el seu nivell davant un rival de tercera FEB.
9: Insisto, primera prueba, todos tenemos muchas ganas, sabemos que nos enfrentamos a un rival que está dos categorías por debajo, pero buscamos unas primeras sensaciones, primeras señas de identidad de lo que queremos hacer como equipo, ver que esos valores van a estar presentes. Es nuestro objetivo en todos los aspectos, llevarnos unas buenas sensaciones del partido, ser fieles a lo que estamos trabajando y realmente demostrar el tipo de equipo que queremos ser desde este primer día.
1: I el Mundial, la selecció espanyola femenina amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents coneixerà avui vespre el seu rival de demà als quarts de final. Espanya s'enfrontarà al guanyador del duel entre Itàlia i Austràlia, un partit que es jugarà quan siguin les 8:45 del vespre. I acabam amb tennis i un nom propi, el de Carlos Alcaraz, que ha quedat eliminat als quarts de final del US Open després de perdre contra Ben Shelton en un partit que ha durat més de 4 hores i que s'ha decidit el 5-7. Amb tennis, posam punt final a la informació esportiva.
10: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio.
11: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
12: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:43 minuts. Vos estem explicant durant l'informatiu el pas de la temporal que ha deixat 154 incidents a les Illes Balears. De fet, estàvem pendent d'una reunió al Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí. Allà s'hi troba Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Ja ha acabat aquesta reunió. Que han dit des d'Emergències?
1: Bon vespre. I des d'Emergències han dit que el temporal ha deixat, com dèiem, 154 incidències. La majoria d'elles han estat a Mallorca. El director de l'U2, Eduardo Parga, ha pogut explicar on han estat aquestes incidències i a quins municipis ha afectat. L'escoltam.
2: De los 154 que hablábamos, hasta esas horas nos queda más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanón, que sí que trabajaremos con Ibanat y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
1: Aquests són els incidents que encara queden per resoldre, però... produït anteriorment són els següents que també ha explicat Eduardo Parga.
2: En el municipi de Palma un total de 51 incidentes, seguido de Esporles, Felanitx, i és on... los incidentes, la mayoría están relacionados con caídas de árboles, en total unos 51 o 52, creo que eran, y seguido de pequeñas inundaciones en vía pública y en establecimientos, así como desprendimiento de algún objeto debido a las fuertes rachas de viento que hemos tenido.
1: Aquest ha estat el balanç que ha fet el centre d'emergències aquí a Marratxí, que hem dit arbres caiguts i algunes inundacions i desperfectes urbans. Per ara es demana precaució, tot el pitjor, afirmen, ja ha passat.
0: Gràcies, Francesca, en directe des del Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí, en aquesta tempesta que ha deixat una dona de 67 anys morta ofegada a Felanitx després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. És el fet més tràgic que ha deixat el temporal al seu pas per les Balears. I el telèfon de l'Esperança a les Balears ha registrat més de 2.500 telefonades durant el primer semestre d'enguany, quasi un 50% més que l'any passat. El servei atén 14 telefonades diàries de mitjana. Només els joves d'entre 12 i 34 anys s'han duplicat respecte de l'any passat. També aquests joves han utilitzat el xat habilitat. L'ansietat és el motiu principal d'aquestes telefonades.
3: Quan atencions a persones d'entre 12 i 34 anys, sobre el total de peticions se n'han registrat fins a juny un 50% més. 250 varen contactar per via telefònica i 157 a través del servei del xat digital. La principal causa és l'ansietat. El perfil majoritari que tenen és el de la dona adulta d'entre uns 45 i 60 anys i els motius principals són, per aquest ordre, l'ansietat, la depressió, la solitud, que solen estar motivats per altres problemes socials. És el portaveu del telèfon de l'Esperança, Lino Salas.
4: 32 mujeres han llamado por maltrato. Otro motivo es por una crisis del proyecto vital. Si no se interviene, puede caer en ideación suicida.
3: La presidenta del servei, Maria Antònia Mateu, també ha destacat altres motius d'aquestes telefonades, com el ciberassetjament, falta d'habitatge o la pobresa extrema.
5: La ansiedad por no saber dónde vas a dormir o dónde que se te acaba el contrato y no encuentras un alquiler.
3: Actualment l'entitat cerca persones voluntàries, per això ha organitzat dues jornades a Palma per captar gent els dies 17 i 24 de setembre a l'Espai Acció Social i Voluntariat de CaixaBank a les 7 de l'hora baixa.
0: De fet, les Balears varen registrar 94 morts per suïcidi l'any passat, tot i que la xifra oferida per l'Institut Nacional d'Estadística representa un descens del 4% respecte de l'any anterior. La prevenció continua sent una prioritat, especialment entre els més joves. Precisament amb aquest objectiu, més de 4.300 estudiants de secundària de Mallorca

0: El benestar emocional, enfortir les competències dels joves per afrontar situacions de malestar psicològic, reduir l'estigma associat als problemes de salut mental i millorar la detenció precoç de les senyals.
1: I una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres 9 de setembre que vos explicam a l'informatiu vespre és la sorpresa que hi ha hagut en els dos documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta.

0: Es tracta de 40 documents que el govern d'Espanya ha fet públic avui hora baixa sobre la seguretat a Ceuta. El Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar la delegació de govern a la ciutat autònoma, a la Guàrdia Civil i també al Marroc de la possible gran arribada migratòria de marroquins a Ceuta a final de juliol.
1: El fins ara document més cridaner és un, precisament, d'aquest 24 de juliol. El CNI informa la delegació del govern a la ciutat autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després. Les reaccions dels populars a les xarxes han estat automàtiques. Bona part de la cúpula ha escrit Sánchez menteix, ho sabien, i no van fer res. I és que abans que la Moncloa pengés els documents al seu web, el president Pedro Sánchez va tornar a negar qualsevol coneixement del programa Mañaneros.
2: Desde luego, no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
0: Hi ha més elements rellevants que es van coneixent. El CNI també va emetre, dia 29 de juliol, a les 6:26 de l'hora baixa, una nota informativa amb una alerta primerenca al Servei d'Intel·ligència del Marroc, en què avisava d'un possible assalt a la tanca de Ceuta, just un dia després, dia 30 de juliol.
1: El dia d'autos, el CNI va constatar que el reforç de seguretat que va dotar el Marroc la vigília davant la concentració de migrants disposats a travessar Ceuta va resultar insuficient i que una vegada l'espigó es va veure desbordat davant les entrades nedant, les autoritats del país veïnat varen fer qualque cosa.
0: I és que tot coincidint en la primera sessió de control del curs polític al Congrés, centrada en aquest conflicte al Congrés, en la primera sessió de control del curs polític hi ha hagut un nou enfrontament entre el govern de l'Estat i l'oposició sobre aquesta crisi migratòria.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit al cap de l'executiu que el seu futur polític depèn del silenci de massa persones i per això ha dit no és un president lliure, fent referència a Ceuta i a la investigació de diferents presumptes casos de corrupció. Sánchez li ha contestat que no hi haurà eleccions anticipades i ha pronosticat una nova victòria socialista l'any 2027.
3: Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
4: La ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Sánchez també ha contestat l'acusació de Vox que el Marroc li fa xantatge perquè té proves sobre presumptes casos de corrupció que li afectarien a ell i al seu entorn, una acusació que Sánchez ha rebutjat a la vegada que ha acusat Santiago Abascal de dur una corretja dels Estats Units i d'Israel.
5: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instat el president a no obviar que, com pronostiquen les enquestes, el PP i Vox poden sumar una majoria absolutíssima de més de 200 escons i a reaccionar per evitar que això passi. El cap de l'executiu ha dit que comparteix el seu diagnosi sobre la involució que implicaria aquesta situació, però ha defensat les seves polítiques.
6: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho.

0: ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo. Es que no salen.
1: También se ve en las propias intervenciones, hoy mismo el jefe de la oposición amenazando siempre con enchironar a toda la oposición, es decir, a todos aquellos que piensan distinto a ellos. Pero mire, sí, es así, pero eso da igual. No hay una discusión política, aquí hay amenazas judiciales y la judicialización de la política, y luego resulta que somos nosotros los que cuestionamos la independencia de la justícia.
2: Tot això quan la Comissió Europea anuncia que reforçarà el seu suport de Frontex i ha concedit a Espanya prop de 115 milions d'euros per gestionar la situació a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avui a Brussel·les, ha reclamat més seguretat per a les fronteres espanyoles al nord d'Àfrica.
3: La seguretat de la frontera terrestre del sur de la Unió Europea és tan important com la seguretat de la frontera este o de qualsevol altra frontera de la Unió Europea, sea al norte o sea a l'oest.
2: L'Ajuntament de Palma torna a canviar la ubicació de l'encesa de llums de Nadal. L'any passat es va fer per primera vegada a la plaça d'Espanya per qüestió de mobilitat i enguany es farà també per primera vegada al Parc de la Mà. Avui la Junta de Govern de Cort n'ha aprovat el concurs públic per adjudicar el projecte i començar a organitzar la festa.
4: La regidora portaveu Mercedes Celeste ha explicat que l'espectacle de gran format es trasllada al Parc de la Mà perquè pugui ser diferent del de l'any passat i el d'altres Nadals, quan es feia al Born, a Cort o a la plaça de la Reina. Celeste ha explicat que encara no se saben els detalls de la festa, només que l'encesa es farà dissabte 21 de novembre en aquesta nova ubicació, que hi haurà un compte enrere per il·luminar de cop la ciutat i que la temàtica anirà al voltant del patrimoni, el llum i la mar.
5: Todas las familias, sobre todo los niños, en ese momento en el que se encienden las luces de la Navidad en toda Palma, tendrá bastantes sorpresas y tendrá bastantes puntos diferentes, ¿eh? No es otro objetivo que hacer de esta tarde, de este momento, de este inicio de la Navidad, pues una fiesta cargada de ilusión.
2: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Imagineu-vos una societat en què perquè neixi un infant s'ha d'haver mort una altra persona. Al món ja no hi caben, els recursos són limitats i aquesta és la solució que dona el sistema i que pateixen els protagonistes del Preu de néixer, la quarta novel·la de Laura Gost que ha sortit avui a la venda, publicada per Editorial Pro. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una realitat que trasbalsa no només aquells que volen tenir descendència, sinó també els que els envolten i que veuen com les relacions es tensen i es qüestionen. També fa reflexionar el lector sobre què és una parella i què vol dir ser família.
2: Quins principis estaria disposada o disposat a deixar de banda, no? A quins principis o a quins codis morals renunciaria a canvi d'assolir allò que desig.
1: L'autora ens obliga a plantejar-nos coses, situacions en les quals ningú voldria arribar, amb reflexions també al voltant de la natalitat que Gost plasmava mentre estava embarassada del seu primer fill, en Blai.
2: Jo hi ha moments, sempre ho dic, que me tocava sa panxa i deia, mare meva, Blai, quines coses que pensa sa mamà, no? Perquè deies que no es pot ser sa novel·la que s'espera d'una persona que justament ha passat molt recentment per sa maternitat, no? O que l'ha estrenada recentment.
1: El Preu de néixer, com les bones distopies, imagina un futur que ens recorda molt el nostre present. La gent viu a habitacions, les notícies són depriments, els polítics cada vegada més extrems.
2: És un poc surrealista a vegades per la virtualitat i, per tant, traslladar l'element d'aquest surrealisme en aquesta novel·la amb un rerefons una mica més distòpic també era un exercici intel·lectual o també creatiu molt estimulant, per això.
1: El llibre surt avui, però ja ha tancat traduccions a l'anglès, al francès, al turc, a l'italià. També se n'han adquirit els drets audiovisuals. Tot plegat no fa un poc de vertigen? I doncs sí.
2: M'aclapara bastant i me sent molt, molt agraïda, molt afortunada, però alhora, clar, hi ha un punt de vertigen per les expectatives que detectes, no?, que se'n deriven d'això, perquè al capdavall no és molt habitual, i menys una novel·la en català, no?, que això passi abans de sortir.
1: El Preu de néixer és la quarta novel·la d'agost i es presentarà divendres a les 7 a Sa Pobla, a Sa Congregació, acompanyada de Sebastià Alsamora.

0: Bé, prepara l'onzena edició amb més de 80 propostes artístiques i, com sempre, en la intenció de connectar les propostes culturals balears amb els circuits culturals internacionals. Enguany, de nou, la fira es dividirà en dues edicions.
1: La primera, la d'art escènica, es tindrà lloc el 30 de setembre, el 3 d'octubre, i la de música, del 4 al 7 de novembre. Una doble oportunitat per veure i donar a conèixer allò que es fa aquí, que és el besó de la Fira B. Elisenda Ferrer en posa un exemple.
2: Considerem que tenim exemples molt il·lustratius d'un gran èxit d'aquesta projecció exterior. Per exemple, s'obre Odissees de la companyia La Mecànica. Després d'actuar a Fira B, va tenir actuacions a Itàlia, l'any passat a Itàlia, a Suïssa, una gira per Escòcia i per als Estats Units. Vull dir, van tenir més de 50 funcions en un any.
1: Itàlia serà el país convidat en les arts escèniques, on també hi haurà un focus destacat al País Basc. La Fira B, una fira que concentra totes les activitats de Palma, va ser seguida l'any passat per més de 6.000 espectadors.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 9 de setembre, marcat pel temporal que ha deixat 154 incidents a les Illes. Anem en directe al Centre de Coordinació d'Emergències a Marratxí. Francesc Mas, bon vespre. Què s'espera en les properes hores?
1: Bon vespre. Els tècnics del Centre de Coordinació han explicat que en aquestes hores el pitjor ja ha passat, tot i que demanen precaució fins demà de matí. Com dèiem, els incidents han estat en total 154, la majoria a Mallorca. La tipologia, els més recurrents, han estat 41 caigudes d'arbre a la calçada. És Eduardo Parga, director del 112, que ens explica els que queden per resoldre.
2: De los 154 que hablábamos, hasta estas horas nos queda más o menos la mitad sin cerrar. No quiere decir que les quede mucho para cerrar, pero sí que hay algunos de mayor importancia, como son una caída de pinos en la bajada al Port d'Escanonge, que sí que trabajaremos con Ibanat y bomberos durante el día de mañana, que hay trabajo para un par de días.
1: Aquest ha estat el balanç del Centre d'Emergències i recordem, precaució, fins demà.
0: Gràcies, Francesca. De fet, en aquests incidents, aquests 150 incidents, compta la mort d'una dona de 67 anys ofegada fa la nit després de caure al carrer durant l'episodi de precipitacions. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. La policia local i la Guàrdia Civil han acordonat el carrer Bellpuig, on s'han produït els fets, i la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Catalina Soler és la balesa del municipi.
4: Tot apunta que aquesta dona, en moment de més pluja, anava a travessar el carrer i s'aigua la senyora Duit i ha quedat davant un cotxe. Quan han sortit els professors de Joan Capó, que a una escola de vora, han vist un cos humà davant un cotxe. Ja no ha hagut res a fer, per tant, és un fet molt lamentable i molt trist.
0: On no s'han produït danys personal, però sí materials, ha estat el campus de la universitat.
3: Diverses plaques solars situades al sostre d'un dels aparcaments han volat pel fort vent, causant danys importants, una quarantena de cotxes. Els tècnics estan avaluant els danys en les infraestructures. Si no hi ha cap contraordre, demà està previst reprendre l'activitat en normalitat després que avui a hora baixa les classes s'hagin suspès.
0: Un temporal que ha afectat també la mobilitat als aeroports de les Illes acumulen 650 vols amb retard de mitjana de més d'una hora i mitja. També s'han cancel·lat una quarantena de trajectes a l'aeroport de Sant Joan. A Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
5: Bon vespre, som ara a la zona de sortides on es pot veure una acumulació de gent tant davant les pantalles mirant l'estat dels seus vols com assegudes als bancs i a terra esperant a tenir més informació. I és que en una situació com la d'avui tenir informació clara està sent difícil. Aquesta passatgera ens explica com els canvis d'informació han estat constant durant l'hora baixa.
6: Des del migdia, que ja em posava que volaria a les 9 i pico, després ha canviat a les 8 i pico, després ha canviat a les 7 i pico...
5: De moment, tot i els inconvenients, l'aeroport està reprenent la seva operativa, per això s'adverteix a la gent que estigui pendent de les pantalles de les terminals per estar al corrent de qualsevol canvi que pugui patir el seu vol.
0: També ja s'ha restablert la circulació en el metro entre Son Sardina i el Parc Vic en els dos sentits. Temporalment, la circulació en els dos sentits entre l'estació de Camí dels Reis i Parc Vic es fa únicament per la via 1 fins a nou avís. I el Parlament ha acceptat avui la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa.
3: Ha estat amb els vots a favor del PP i l'Esquerra i l'abstenció de Vox. A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre.
0: I sorpresa, entre els 40 documents desclassificats sobre la seguretat a Ceuta que el govern d'Espanya ha fet públic avui a hora baixa.
3: El 24 de juliol, el CNI va informar la delegació del govern a la Ciutat Autònoma i a la Guàrdia Civil que a les xarxes socials hi havia dos grups amb més de 180.000 membres on es convidava tothom a protagonitzar una entrada massiva a Ceuta 6 dies després.
0: Fins aquí el resum informatiu d'aquest dimecres marcat pel temporal que ha estat possible gràcies a la producció de Pep Díaz i Miquel Àngel Fiol al control tècnic. 8 i 4 minuts. Més informació als butlletins informatius. Ara comença el programa Entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol d'Entre avui i demà. El més nou del dia és la ploguda que ha fet. Estàvem avisats, ha vist taronja per pluges i tempestes a les Balears. S'hauria de ploure millor, però en temps de canvi climàtic també estem avisats de la intensitat d'aquestes plogudes fortes i localitzades. Aviat no seran fenòmens tan nous. Per cert, que avui és dia 9 del 9, i justament 9 és la nostra paraula polisèmica.

0: ja hi som tot l'equip a l'estudi d'IV3 Ràdio Palma amb en Toni Cardell, el control tècnic, en Juny Cortés i n'Aina Marc al meu costat, també la convidada, que ara tot d'una vos presentarem, però Aina Marc, com estàs?
1: Estic molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, i a tu que te venes cap si te dic nou?
1: Jo m'ho veig canvi. Tot el que sigui nou, jo ho relaciono en canvi. Estic en una edat en què per jo hi ha moltes coses noves encara i ho relaciono en canvi.
0: I de nou, per Aina Marc, és canvi.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I d'avui, com ja has dit, Araceli, ha tret en un carrer la paraula polisèmica d'avui, que és nou. I per començar amb una mica de gràcia, he aturat a unes senyores i els he demanat què hi ha de nou.
3: Que avui tenien picapedrers, que els tenim a la finca, i perquè havien anunciat tanta d'aigua, avui no s'han presentat. Això sí que és veritat, i ara ho estàvem xerrant, dic, però bueno.
1: I no plou fa temps, ja.
4: Aquesta senyora té un minut vàlid i no pot baixar.
1: I com que no els he vist molt animades, he demanat també que era allò darrer que havien comprat nou menys i m'ho contaven amb una mica més d'alegria.
4: Res que han comprat i venim ara és una nevera perquè se m'ha espanyat la que tenc.
1: Entre el sensor i gelera i perquè pedré.
4: Jo espero que el sensor sigui arreglat, si no, els que duen la nevera se quedaran en gel i en tot. Tot que t'ha ocupat. Això és l'últim que han comprat. Una nevera que venim ara de comprar. Bueno, hi ha un parell de sobres per la meva neta, però ja està.
1: I les preguntes d'avui variaven una mica depenent del context i a qui trobava per de fora, perquè no pot ser una bona paraula polisèmica per conversar. Aprofitant que estàs aquí en aquesta tenda, te voldria demanar quins objectes valen 9 euros.
5: 9 euros? Sí. Per compra. No pots comprar xupetes. La veritat, qualsevol cosa, patatilles, xocolatines, helados... 9 euros és molt, la veritat.
1: Idò, aprofitant que estàs a una clínica veterinària, és vera aquest mite que diuen que els moixos tenen 9 vides? Bé, n'hi ha que diuen que en tenen 7 i n'hi ha que diuen que en tenen 9.
6: Bé, sí, aguanten bastant. Són bastant forts.
1: A què se deu això? Que sempre cauen de peu?
6: Sí, bé, sí. No, de vegades no, eh? De vegades no, però bueno, sí, som bastant forts.
1: Penseu que la curiositat va matar un moix, perquè en el cas de les persones tots són aprenentatges.
7: De la intel·ligència artificial i les coses que estan passant ara, i bueno, cada dia aprenc una cosa nova. Sí, m'agrada, som molt curiosa. Sí.
1: Quant de temps fa que estàs aficionada a aprendre sobre el tema?
7: El moment que el vaig veure en el WhatsApp no m'ho va fer gent de gràcia. I me la vaig llevar. I ara ja la ton tenim. Ha vengut de tota sola.
8: Són noves paraules en anglès, puede ser, sí.
1: Ah, oh, mira.
8: Sí.
1: ¿Y cuáles son?
8: Vocabulario técnico que estoy estudiando por trabajo, sí. La noche estrellada,
1: así. I més compres que pensau que s'ha comprat la gent que he trobat avui per el carrer?
9: Un rellotge.
1: Te vols comprar nou un rellotge?
9: Sí, d'or si pot ser. Perquè el meu pare té una tenda de compra i venda.
1: De rellotges i de joies?
9: Sí.
1: I vols ser com ton pare, de gran?
9: Sí.
10: Demà me'n vaig a comprar un ordenador.
11: Que m'he comprat de nuevo, me compré un Play. Sí. Sí. M'encanta jugar. Sí.
1: Idò, tornem aquí d'escoltar noves veus per la secció de carrer d'aquesta primera hora.
2: Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IV3 Ràdio.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu. Ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Cuando

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Mariela, Mariela, Mariela.
1: No, no, no, Aixina,
0: i Mariela Ciutat, i tu te creus que no t'està copiant
2: de puta? I aquesta és la cinta. Una cançó.
3: Mira, Mariela, Mariela, Mariela,
0: Mariela, Mariela,
3: Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela, Mariela,

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: don't mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.